Música d'avui i de sempre. Música per tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma mena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, buster, you better start to move your feet. To the rockin'est, rock steady beat of madness.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
3: Oh, mamma mia, mamma mia!
2: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: I got blisters on my fingers! Everybody!
1: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La música de Ràdio Caldes, la fórmula de l'estiu.

이별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: 30 anys després, les sis de Ravensbrück explica les vides de les sis dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les sis de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Ràdio Caldes.
2: La banda sonora d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

único de él.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'aquest estiu.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula de

0: Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quant creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot

My boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeges et ve

0: 听 MyPro。
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz fins al 2030. L'executiu diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellòs i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament també de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
2: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
0: Per contra, des de Sumar, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
5: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
6: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponent també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure a aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
0: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
5: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada de l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
0: Sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
5: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
0: I Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
5: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
0: I en cultura, a Barcelona avui arrenquen les populars festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç Anclemente.
0: Esport, Joel Gomis. Continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
7: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
0: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat l'ampliació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Càceres fins al 2030, tal com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
5: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2020. 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
0: De la reacció no s'han fet esperar. Els alcaldes d'Escó i de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Les seves reaccions les han recollit els nostres companys de 21 Ràdio, Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
8: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear del Maraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
8: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
9: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear del Maraz. Així tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
2: L'allargament de la nuclear del Maraz és una efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
9: L'allargament de la vida útil de la central del Maraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, la MAC, també ha celebrat la continuïtat del Maraz i ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
0: I Foment del Treball ha reclamat ja al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
5: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
0: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
4: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
0: I els ecologistes en acció afirmen que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
5: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
0: I parlant d'energia, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables, el Pla Ter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60%. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
10: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Pla Ter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
11: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs, és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
10: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Pla Ter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions al Pla.
1: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tot Catalunya, tot i que avui tocarà sostre, i per ruixats de tarda molt intensos i que aniran guanyant terreny els propers dies.
5: Una combinació que pot complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost.
0: Doncs a l'espera del que pugui passar, els bombers de la Garrotxa, per exemple, fan un balanç positiu del que va d'estiu. Expliquen que tot i les ventades que van deixar molts arbres caiguts fa uns mesos, l'estat dels boscos garrotxins no suposa un perill extrem. A hores d'ara, Olot, FM, Roger Isern.
12: El perill zero d'incendi mai existeix, especialment encara menys en èpoques on els termòmetres no baixen dels 30 graus durant el dia, però tampoc vol dir que no es pugui estar tranquil durant mesos on es veuen incendis en molts punts d'Espanya i d'arreu del món. En el cas de la Garrotxa, segons expliquen des del cos de bombers, la situació a la comarca és bona, tenint en compte la gran extensió de massa forestal que hi ha. Segons bombers, el que més preocupa és que el bosc estigui tocat, però alhora veuen que la situació a dia d'avui és positiva pel que fa a perill d'incendi. Ho ha detallat el cap de bombers del Parc d'Olot, Josep Ferrés.
13: Tampoc estem tan malament. O sigui, el que són les obagues, de moment les tenim ben conservades, amb humitat i està estudiat i de moment anem bé. Les zones de soleil, sí. Les zones de soleil pot ser que tinguem, doncs, o que ens esperem que per un llamp aquell incendi que ha aparegut a la nit, pues durant no el veiem a la nit i durant el dia veiem una columna, i que quan arribem allà aquell incendi que abans potser cremaria, m'ho invento, 30-40 metres quadrats, doncs ara ens cremi una o dues hectàrees.
12: No tots els boscos de la Garrotxa, evidentment, són iguals ni tampoc compten amb el mateix tipus d'arbres. De moment, i en el que portem d'estiu, a la Garrotxa no s'ha produït cap incendi destacable. Des del cos de bombers fan una crida a la importància de la prevenció i de cuidar l'espai natural per evitar mals majors.
0: Tot plegat en un cap de setmana de plena activitat turística, tot i que Vic, per exemple, ha notat una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
14: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
15: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
14: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que la l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor del turisme o la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també en aquest cas a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
16: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
17: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de, bueno, l'últim dia, el fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
16: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: Sembla, doncs, que menys turistes a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions del sector a Calella, per exemple, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple aquest agost. Ràdio Calella, Dolors Lirull.
18: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igual als resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sònia Hernández és la presidenta.
19: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, la última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia és que serà un mes força bo.
18: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament amb conductes incíviques. Assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susana.
0: Gairebé en punt, un quart de tres, i us ho destacaven també en titulars. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia. Es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
21: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
20: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
21: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
20: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
0: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
5: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
0: I molt pendents, un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
5: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
0: I atenció, Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, a Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
5: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera, amb autocar en parades intermèdies per cobrir el trajecte.
0: I Renfe programa des d'avui autobusos entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3.
5: Segons ha informat la companyia en un comunicat, des d'aquest divendres hi haurà desplaçaments per carretera que conviuran amb el tren i ha justificat la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
0: Coses, 12 minuts i 2:45. Una enquesta sobre seguretat, civisme i presència policial efectuada per la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa ha fet palès els principals malestars de la ciutadania del municipi. Canal T, Martí Carot.
22: La Federació de Veïns ha recollit 1.600 respostes i prop de 700 comentaris i ha detectat que el malestar ciutadà està més relacionat amb l'incivisme quotidià que amb la inseguretat. Els robatoris i les baralles també preocupen, però els veïns assenyalen sobretot aquelles conductes que afecten el dia a dia i la convivència als carrers. Tula Llorac és la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns de Tortosa.
23: Si mirem civisme versus seguretat, els resultats denoten que la major insatisfacció està envers l'incivisme,
3: que no pas cap a la seguretat directa. A la gent li preocupen els robatoris i les baralles, sí, evidentment li preocupen, però el que realment desgasta el dia a dia dels veïns són els sorolls, la brutícia, la falta de respecte per l'espai públic i l'ús dels patinets, que és un comentari molt generalitzat. L'incivisme quotidià és el principal fons de malestar al barri.
22: Pel que fa a la percepció sobre la policia, els ciutadans valoren prou bé la resposta policial quan intervenen, però reclamen més presència als carrers, patrullatge a peu i una policia de barri que actuï de manera preventiva. Les conclusions de l'enquesta ja s'han traslladat a una reunió amb l'Ajuntament, delegació del govern i cossos policials, i s'ha acordat que la prioritat d'actuació serà el centre i el nucli històric.
0: I moment ara per la cultura. Per l'inici, aquest mateix divendres, aquesta tarda, de les Festes de Gràcia.
5: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
6: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, anem, ara, avui a l'últim dia, anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
7: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà. Vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem. Tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
5: El pregoner de les festes serà el periodista Vicenç San Clemente.
0: Pregó aquesta tarda a partir de les 7 i la seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa major, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia.
5: Amb els carrers ja preparats per a la celebració, els serveis d'emergència han intensificat les tasques de prevenció al barri.
0: És una crònica del nostre company Marc Pijuan. Marc, bon dia.
23: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
24: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona, per que estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
23: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
0: I més festes majors a Badalona, tot a punt per a l'inici de la festa major d'estiu, que arrenca aquesta tarda amb el repic de vigília a l'església de Santa Maria. La cita tindrà activitats per a tots els gustos. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol.
25: Els actes comencen avui a les 8 del vespre amb la tronada a la plaça de la Vila, el Ballaplaça i la Cercavila. A la nit, a partir de les 10, el Castell de Focs il·luminarà el cel de Badalona i tot seguit el grup Mala Vida oferirà un concert a la Rambla. Després de la mitjanit, el DJ Pepe Reis continuarà la festa. Els actes d'avui a la plaça de la Vila, però, no comptaran amb pregó per tercer any consecutiu, una qüestió que la Comissió de Festes de Badalona critica. Precisament la comissió també té una sèrie d'actes preparats per aquest cap de setmana. S'iniciaran aquest dissabte 15 d'agost a partir de les 12 del migdia amb un vermut musical i un dinar. Tot i això, les novetats principals són la baixada d'andròmines flotants i el torneig popular de Tacatà, que es faran alhora, diumenge, a partir de les 4 de la tarda. La primera serà una cursa contrarrellotge on els participants competiran per tal de completar un recorregut amb embarcacions fetes per ells mateixos. Les inscripcions han superat les previsions previstes.
0: I arribarem als esports amb dues propostes musicals.
26: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si fiquen en pau...
0: Per començar, els 31 FAM actuen avui al Festival de Cap Roig.
26: Són les 7 i se'ns fa tard, i així amb tu estarem bé. Tothom de festa que em pilla gent lac.
5: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
0: I Rigoberta Bandini farà parada, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.

0: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Doncs amb Rigoberta Bandini arribem als esports. Esports, 7 minuts i 2 quarts de 3, que ens porta el nostre company Joel Gomis. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí.
2: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera a Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta l'última hora el company Jordi Cervantes.
3: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros, un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
2: Un Barça que no debutarà a la Lliga fins diumenge vinent, 23 d'agost, al camp de l'Elx. Però aquest cap de setmana arrenca la primera divisió amb l'Espanyol, enfrontant-se al Llevant diumenge a les 7 de la tarda. Els de Manolo González volen iniciar el curs amb una victòria a l'RCD Stadium, on l'any passat van tenir una mitjana de 28.699 espectadors per partit. Unes xifres que van situar els pericos en novena posició de la classificació d'assistència. Més amunt hi trobem el Barça cinquè amb 45.990 espectadors per partit, tot i jugar els dos primers duels al Johan Cruyff i amb un Camp Nou sense el 100% d'aforament disponible. En penúltima posició hi trobem el Girona amb 11.957 espectadors per duel. Precisament els gironins inicien la segona divisió aquest diumenge contra el Leganés, mentre que el Sabadell ho farà dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats esperen fer de la nova Creu Alta un fortí per assolir la permanència a la categoria de plata. L'any passat van tenir una mitjana d'assistència de 5.809 espectadors a la primera federació, una xifra que volen superar. I pel que fa als amistosos, ahir el Nàstic va perdre el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca a la tanda de penals després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 2. Laia Tian, Tarragona Ràdio.
4: El Nàstic va perdre el domini del partit després del gol visitant a la primera meitat. A la represa, amb el 0 al marcador, l'equip va anar més i va capgirar el resultat. Finalment, pocs minuts després, el conjunt aragonès va empatar el marcador i als penals el Huesca es va emportar el partit. Xisco Campos, entrenador del Nàstic, es mostra satisfet amb la resposta del seu equip davant un rival de nivell.
5: Crec que s'ha vist un equip valent, incòmode, i tant en pilota com a nivell de recuperar camp rival hem estat bé.
4: El pròxim test serà dissabte a València a partir de les 8 del vespre contra el Mestalla de la segona federació.
2: I acabem amb un darrer apunt, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més. A 6:45 de la tarda, l'Europa femení jugarà contra la EM. I a les 9 de la nit, l'Europa masculí se les veurà amb el Manresa.
1: Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 3:45 de la tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu, a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Molt bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Allau de reaccions a favor i en contra la decisió del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear d'Almarat fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna i manté la resta de tancaments per al 2035 i que afectaran Vandellós i Ascó. Els seus alcaldes celebren l'anunci i creuen que obre la porta a l'allargament de l'activitat de les catalanes. Escolteu Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas.
4: Contents? El tema de l'allargament de la nuclear d'Almarat és un efecte, resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir les energies renovables.
5: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre Ernest Urtasun s'ha mostrat molt crític amb l'anunci del govern espanyol.
6: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: És divendres 14 d'agost de 2026. Tenim més titulars activats als plans Inuncat i Infocat. Arnau Vidal.
7: Tot plegat per un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada a gairebé tot Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar.
8: Déu-n'hi-do com apreten les temperatures a aquestes hores de la jornada, i és que a les 12 del migdia ja tenien valors per sobre dels 38 graus a punts com Vallirana, Torroja del Priorat o Alcanós. No només en aquest sector de Ponint també les temperatures són elevades, sinó que també l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central, Catalunya central, també a la Vall de l'Ebre i, a més, a les valls del Pirineu, la calor està sent molt intensa. Estem seguint també l'evolució de les nuvolades que es deixen veure en aquestes hores de la jornada, sobretot al Pirineu i Prepirineu. Esperem ruixats aquesta tarda en aquest sector, acabaran afectant també punts de la Catalunya central i a les darreres hores aquests ruixats també apareixeran a la zona de la Franja de Ponent. Haurem d'estar molt pendents perquè tots aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta i descarregar amb molta intensitat.
2: Més coses, baixen els visitants a l'interior de Catalunya.
7: Des dels sectors turístics del Ripollès i Osona asseguren que han notat una davallada en l'arribada de turistes en el que portem d'estiu. Per contra, des del Maresme, el sector a Calella fa un balanç excel·lent.
2: I sistema pioner a Catalunya per fer salvaments aquàtics.
7: El tenen els bombers de Barcelona i n'han fet 8 des de la passada tardor. Es tracta de 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat permet millorar el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua.
2: Ceuta en alerta per la possible arribada de més migrants.
7: El Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera i el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils per fer front a una nova crida aquest cap de setmana.
2: Cultura a Barcelona arrenca en aquesta tarda les festes de Gràcia.
7: Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. El pregoner serà el periodista Vicenç San Clemente.
2: Esports a Joan Joel Gomis, continuen els rumors i els intents del Barça masculí de futbol d'acabar de perfilar la plantilla abans de començar la Lliga.
9: El club ha tancat la venda de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros i amb aquests diners confia a poder tancar l'arribada de Rodri. Un Barça que ja treballa en una nova opció per la davantera si no pot incorporar Julián Álvarez. Deco s'ha fixat en el jugador de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez.
2: El control de sol, nostre company Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montseuguet, passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest divendres. El govern espanyol que ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almarat fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear.
7: Una petició que havien sol·licitat el passat mes de novembre les propietàries de la central, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per a l'any 2035 i que afectaran les d'Escó i Vandellós.
2: Doncs en el capítol de reaccions, els alcaldes d'Escó i Vandellós ja s'han posicionat i celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. Són dos cròniques dels nostres companys de 21 Ràdio, la Sílvia Larcón, i de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
10: L'alcalde d'Escó, Miquel Àngel Ribes, ha celebrat l'anunci del govern espanyol de prorrogar l'activitat de la nuclear d'Almaraz fins al juny de 2030. L'alcalde considera que aquesta decisió aplana el camí a que es prengui una de similar a les centrals d'Escó i Vandellós. Ribes ha afegit que si les centrals nuclears són segures, no hi ha cap raó perquè no s'allargui la seva activitat.
5: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per a Escó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
10: El calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 l'octubre del 2030, d'Escó 2 l'octubre de 2032 i Vandellós 2 al febrer de 2035.
11: L'alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví, ha celebrat l'anunci del govern espanyol sobre la pròrroga d'explotació de la planta nuclear d'Almaraz. Així, tal com ha publicat el Boletín Oficial de l'Estado aquest divendres 14 d'agost, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha autoritzat l'operació de la planta extremenya fins al 8 de juny del 2030, 3 anys més de la seva vigència prevista. Escoltem Assumpció Castellví, alcaldessa de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant.
4: L'allargament de la nuclear d'Almaraz és un efecte que jo diria que és resultat d'un treball de molt temps, de moltíssima gent, i és merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir dependre només de les energies renovables.
11: L'allargament de la vida útil de la central d'Almaraz podria variar el calendari de tancament de les plantes catalanes com la de Vandellós 2 i Escó 2, previst pel 2035, o la d'Escó 1 per al 2032. L'Associació de Municipis Energies Nuclears, l'AMAC, també ha celebrat la continuïtat d'Almaraz i ha ha destacat el treball i compromís de moltes persones i institucions que han defensat aquesta pròrroga durant els darrers anys.
2: Doncs Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals nuclears catalanes.
7: La patronal celebra la mesura perquè és un pas en la bona direcció.
2: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
6: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
2: I Ecologistes en Acció afirma que la pròrroga del Maraz no té per què alterar el tancament previst de la resta de centrals.
7: L'entitat considera positiu que, tot i aquesta decisió, el govern estatal s'hagi reafirmat en el compliment del calendari pactat.
2: I parlant d'energia, en aquest cas de renovables, Brunyola és un dels municipis que podria quedar més afectat pel pla per a la implantació de les renovables al Plàter. L'Ajuntament denuncia una afectació del 60% de la visió de la Selva. Paula Fernández.
12: Brunyola és el municipi de la Selva més afectat pel nou pla d'energies renovables de la Generalitat. El Plàter podria afectar més del 60% del terme municipal i l'Ajuntament denuncia que el pla posa en risc el model agrícola i territorial del poble. L'alcalde de Brunyola, Roger Puigdevall, reclama que es retiri aquesta planificació.
13: En el seu dia, ja fa molts anys, doncs es va apostar per un model de municipi molt concret, amb una economia basada en l'activitat agrícola, i el problema doncs és que ara veiem que tot això ho podem enviar a les escombraries si realment s'aprova aquest pla tal com el tenen plantejat. En el cas de Brunyola, doncs, com comentàvem abans, són 90 megawatts, que és una quantitat que, si ho compares amb el consum real del municipi d'avui, és més de 9 vegades el que està consumint actualment el municipi, per tant ho trobem completament desproporcionat.
12: Brunyola no és l'únic municipi de la Selva que s'ha posicionat contra el Plàter. També ho han fet Anglès, Amer, Bonmatí, Maçanet de la Selva, Riudarenes, Vidreres i Riudellots de la Selva. Però arreu del territori català, el govern ja ha rebut més de 12.000 al·legacions.

0: per exemple, han notat, diuen, una davallada dels visitants aquest estiu. El nou FM, Ona Fàbrega.
1: Vic manté l'activitat turística durant els mesos d'estiu i rep visitants principalment de França, però també dels Estats Units, Bèlgica i altres punts d'Europa. Una part d'aquests turistes no passa per l'oficina de turisme, però sí que visita la ciutat, especialment els que s'allotgen en cases de turisme rural de la comarca. En dades, un 30% menys d'aquests turistes no hi passa. Sentim a la primera tinenta d'alcaldia, Bet Piella.
2: Ens sembla que deu ser potser per les temperatures, això entenc que les altres oficines de turisme del país ho han notat també.
1: Pel que fa a l'agost, l'Ajuntament preveu que l'afluència sigui similar o lleugerament inferior a la de juliol, tot i que les dades definitives no es coneixeran fins a finals de setembre. El consistori destaca més que cada vegada més comerços i establiments mantenen l'activitat durant l'agost per donar servei als visitants. L'aposta de Vic, doncs, és consolidar un turisme de qualitat especialment vinculat a la cultura i al patrimoni.
0: I la calor, la gestió del Mercadal del Comte Guifré són algunes de les possibles raons que poden explicar el descens del turisme que han detectat també, en aquest cas, a Ripoll aquest estiu. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
3: El turisme ha disminuït aquest estiu a Ripoll. Aquesta és la sensació de l'oficina de turisme en comparació als últims anys, que ha detectat un descens del públic en general i una anomalia. Hi ha hagut més estrangers a l'agost que no pas al juliol, quan normalment sempre ha estat al revés. Un cop constatada la disminució de visitants, cal esbrinar les causes. Els tècnics no ho tenen massa clar, però factors com la calor o l'economia poden jugar un paper important. Enguany, un altre punt que ha jugat en contra del turisme és el Mercadal del Comte Guifré, que s'ha anunciat amb poc marge i no ha estat tan multitudinari com en anteriors edicions. Parla Virtu Quadros, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Ripoll.
4: No tenim massa clar què pot haver estat passant, a part de el que seria la calor, eh? Però també podria ser un factor, per exemple, aquest any teníem el Mercadal, per exemple, que entre que ha fet mal temps al final de... bueno, l'últim dia. El fet de que també hem anat una mica massa tard a donar una mica la informació de totes les activitats, etc. Suposem que aquests dies han anat una mica més fluixet també en aquest aspecte.
3: Des de l'oficina de turisme no són massa optimistes per la segona quinzena d'agost, perquè asseguren que sempre es nota una baixada de visitants. De la mateixa manera, el setembre encara s'accentua més aquest descens, amb l'inici de les escoles i la desaparició del turisme familiar català.
0: 3 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda i a la Garrotxa Santa Pau impulsa noves activitats turístiques per conèixer la vila medieval a partir d'un joc de pistes. Olot FM, Natàlia Moreno.
5: L'Oficina de Turisme de Santa Pau ha posat en marxa aquest estiu dues noves activitats familiars. Una aposta per atraure famílies interessades a descobrir el patrimoni, la història i la cultura de Santa Pau i de la comarca, però fent-ho d'una manera més participativa i adaptada als més petits. Sandra Picard, tècnica de turisme de l'Ajuntament de Santa Pau, explica que l'objectiu és oferir a les famílies una manera diferent de conèixer la vila.
6: Aquest estiu hem creat dues activitats noves des de l'Oficina de Turisme. Una activitat que és un joc de pistes per conèixer la vila medieval de Santa Pau, i després també hem creat un geocaching per conèixer diferents punts del municipi de Santa Pau.
5: Aquest dimarts s'ha fet la segona sessió del Petit Quadern d'en Pau, un joc de pistes guiat en què els participants es converteixen en petits exploradors i han d'ajudar en Pau a recuperar els seus records mentre resolen diferents enigmes. L'altra proposta és el geocaching, que, a diferència del joc de pistes, és lliure i gratuït.
6: El geocaching sí que és una activitat que s'ha de fer de manera autoguiada, per tant es pot fer quan es vulgui. El que han de fer és bàsicament descarregar-se una aplicació que és gratuïta i poden fer l'activitat doncs, quan els hi vagi bé, vaja. Sí. I el joc de pistes guiat sí que el fem doncs, aquests dimarts del mes d'agost i el primer dimarts de setembre.
5: Aquestes dues propostes se sumen a les activitats que l'Oficina de Turisme ja ofereix durant tot l'any per descobrir el poble d'una manera diferent, com la motxilla de la Blanca o l'Escape Santa Pau, a més de les visites guiades habituals dels dissabtes.
0: Més turistes, doncs, sembla a l'interior, però no a la costa. Les primeres setmanes d'agost confirmen les bones previsions dels sectors, si més no a Calella, que espera que l'ocupació es quedi molt a prop del ple. Ràdio Calella, Dolors Lierui.
7: El sector turístic de Calella al Maresme afronta la recta final de l'estiu amb bones perspectives. L'associació turística preveu que l'ocupació hotelera fregui el 100% aquest agost i confia igualar els resultats de l'any passat. Les primeres setmanes del mes han mantingut el ritme de reserves, tot i que el sector admet que habitualment baixen durant els últims dies. Sonia Hernández és la presidenta.
8: Fregant el 100% d'ocupació en general. Les tres primeres molt bones, l'última sempre tendeix a baixar una miqueta. Les sensacions que tenim en aquest moment i que es van arreglant quasi bé cada dia, és que serà un mes força bo.
7: El turisme familiar continua sent majoritari, especialment entre els visitants dels mercats de proximitat, com el català, l'espanyol i el francès. Els grups de joves representen al voltant del 30% de la clientela i, segons l'entitat, combinen l'oci amb les activitats culturals i d'entreteniment. És per això que Hernández defensa que aquest perfil no s'ha d'associar necessàriament

0: amb conductes incíviques, assegura que és un mercat que també té pes en altres destinacions de la costa catalana, com Lloret o Santa Susanna.
1: Gairebé en punt, 3:45 de la tarda, i encara parlant de turisme, viatjar sol pot ser una bona opció per a qui pateix soledat no volguda, segons els experts. Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
2: Moltes persones esperen amb ganes que arribin les vacances i alguns els passa tot el contrari, segons la psicòloga Mercè Moran.
3: Quan surten del seu dia a dia, de la seva rutina, es troba que se sent sol, amb que els altres no estan sols, amb que els altres tenen amics, família, coses a fer, viatges...
2: És la tan temible soledat no desitjada. I l'ansietat s'agreuja quan augmenta el temps lliure.
3: Que mirin de construir unes vacances, uns dies que estiguin una mica planificades, a on pots anar, amb qui pots estar, encara que sigui una estona, no? I centrar-se molt en les possibilitats.
2: De possibilitats n'hi ha algunes al mercat. Les agències de viatges, per exemple, ofereixen tot un seguit de propostes. Ens ho explica Pura Vallverdú, de AG Viatges.
4: Allà es poden afegir més persones i llavors doncs, es troben ja amb un grupet.
2: Una manera de viatjar sol, però en grup.
1: I us ho dèiem en titulars també. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Marc Dalmau, bon dia.
5: Bon dia, es tracta d'un salvavides autopropulsat que es controla amb un comandament. Quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers de Barcelona el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Això escurça força el temps de reacció i ajuda a evitar riscos. Ho explica Sergi Soutor, responsable de salvament marítim dels bombers de Barcelona.
6: El dispositiu té una força d'arrossegament de 240 quilos, que és habitual. Paddle surf, dia de vent, que no pot tornar.
5: Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o bé directament a la platja, tot plegat des de terra i amb el joystick.
6: A complir les mancances que teníem fins ara, que és el rescat a vista de camió que està fent la prevenció, doncs poder actuar. Al final treure'ns també un risc com a equip de bombers i bomberes, que és el dels dies de mala mar, els dels dies de zones on potser l'embarcació no hi pot accedir ben bé, doncs aconseguim una arribada d'uns 500-800 metres amb aquest dispositiu.
5: A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. A la costa de la ciutat, a més del servei a l'estiu dels socorristes, hi ha també durant tot l'any els bombers de Barcelona.
1: I pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, us hem de dir que continua el reguitzell de visites per problemes als ulls.
7: Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses supera ja la xifra de 500 i segurament seguirà creixent.
1: I molt pendents un dia més de la crisi a Ceuta. I és que el Marroc ha desplegat centenars de policies i també militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva.
7: De la seva banda, el govern espanyol, que ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils a la ciutat, centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels menors.
1: I Rodalies informa que la circulació de trens està interrompuda entre Sant Andreu, Barcelona i Granollers Centre a causa d'un atropellament.
7: La situació afecta les línies R11 i R2 Nord i inicialment s'havia cobert amb circulació per via única entre les dues estacions, amb avís que els trens podien romandre més temps aturats del que és habitual. Finalment, però, s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autocar amb parades intermèdies per cobrir el trajecte.
1: Més coses, ens situem ara a Mataró, on les obres de millora al clavegueram al camí del mig han posat al descobert un tram de la Via Augusta de 2.000 anys d'història. Mataró Ràdio, Judit Vallès.
0: El tram localitzat conserva dos murs de grans blocs de granit que delimitaven la calçada per la banda de mar i de muntanya. Un dels elements més singulars són les marques de les roderes dels carros visibles sobre el paviment a conseqüència del seu ús continuat. Les troballes han estat tapades i preservades. La regidora de Cultura de Mataró, Heidi Pérez, explica què passarà ara amb aquestes restes.
8: Aquestes troballes el que s'ha fet és recollir tota la, documentar-les de la manera que des de la Generalitat ens han dit que s'havia de portar a terme. Passaran a estudi a la les mostres que s'han recollit. Realment no s'han trobat restes que siguin museïtzables ni que tinguin un valor artístic determinat. Senzillament, doncs, la importància és precisament confirmar que efectivament, tal i com ja passa a Vilassar, que hi havia un tros de Via Augusta que passava per allà, que es va descobrir abans que a Mataró, doncs a Mataró també hi passava.
0: Ara el camí del mig ja torna a estar reobert al trànsit després d'acabar les obres que s'han allargat un any, quan inicialment estaven previstes per 6 mesos.
1: 10 minuts i arribem a les 3 i l'artista Lili Brick pinta un mural per commemorar els 50 anys de l'associació Talma de Juneda, Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
9: Aquest 2026 és l'any de celebració a 5 dècades de treball comunitari d'una associació molt important per la societat de la demarcació de Lleida com és Talma. Una fita molt important que es mereix una celebració a l'alçada. Durant l'any han estat fent diverses activitats i aquesta de molt visual, perquè no hi ha millor manera per transmetre els valors de l'entitat a través de l'art. Parlem de la diversitat de col·lectius, la inclusió social i comunitària i el vincle de Talma amb les Garrigues. Tot plegat amb un artista de luxe que també juga a casa. En parla la mateixa Lili Brick.
10: Veurem tres persones que són de diferent edat i es nota que l'adulta, la persona adulta, està acompanyant, està instruint, està ensenyant i està obrint un camí. I els tres fan algo tan senzill com bufar una dent de lleó. Aquesta floreta que de manera universal tots hem tingut a les mans i que els nens bufen i demanen un desig. Llavors jo considero que és algo molt innocent però que està ple de simbolisme i d'informació que nosaltres podem sentir com a nostra.
9: El mural s'inaugurarà el 19 d'aquest mes i el dia 26 de setembre Talma ha programat una gran festa.
1: I moment ara per la cultura. I per l'inici, aquest divendres mateix, aquesta mateixa tarda, de les festes de Gràcia a Barcelona.
7: Se celebraran fins al dia 21, amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Escolteu en declaracions a la xarxa la Laia i l'Aina, que són membres de la Comissió de Festes del carrer Tordera i del carrer Fraternitat de Dalt, respectivament.
11: Treballem molt, correm molt, nervis, ens ho passem bé, fem el carrer nostre, però bueno, avui a l'últim dia anem una mica ja amb les forces baixes i amb empentes i rodolons, però ho aconseguirem.
12: A veure, ho portem malament, però sortirà el que sortirà, vull dir, al final és una nit que no es dorm i arribarem on arribarem, tot el que havíem plantejat estarà, simplement que potser hi ha coses acabades més a correcuita.
1: La seguretat és un dels aspectes prioritaris durant la festa, especialment en els actes amb més afluència i ús de pirotècnia. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Jordi. En concret, els bombers de Barcelona recorren els carrers de Gràcia amb l'objectiu de comprovar que davant d'una emergència hi puguin actuar amb garanties. Revisen els accessos, l'espai disponible per als vehicles d'emergència i la seguretat dels elements decoratius. També comproven el cabal i la pressió dels hidrants. Ho explica Gerard Prades, cap d'unitat dels bombers de Barcelona.
14: Tasques de prevenció operativa, de coneixement del territori, per verificar, doncs, per una banda, l'accessibilitat, que aquests carrers que queden interromputs per els guarniments, doncs, conèixer les rutes alternatives per accedir a qualsevol punt del barri. I, en segon lloc, també la comprovació de tots els hidrants que trobem a la zona perquè estiguin operatius en cas de que siguin necessaris en cas d'una emergència.
13: Aquestes inspeccions continuaran els pròxims dies i coincidint amb els actes més multitudinaris, com les matinades de foc, la cercavila i els correfocs, els bombers desplegaran també un dispositiu preventiu especial.
15: A mi no em tos ni Déu, el canto, les pastilles en tenen al tanto, si flotant en pau...
1: Arribarem als esports amb música per començar els 31 FAM actuant avui al Festival de Cap Roig.
7: El sextet de joves catalans de música urbana serà el protagonista d'aquest divendres al certamen que se celebra a Calella de Palafrugell.
1: I Rigoberta Bandini farà parada a Sant Feliu de Guíxols.
7: La cantant catalana farà un repàs a la seva trajectòria en una actuació que tindrà lloc al Guíxols Arena del Festival de la Porta Ferrada.
1: Sis minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment pels esports. Que ens porta el nostre company Joel Gómez. Bon dia, Joel. Diversos noms sobre la taula i diverses carpetes per tancar el Barça masculí de futbol.
16: Bon dia, Jordi. Divendres de rumors i espera Can Barça amb les tres carpetes que hi ha sobre la taula. Ferran Torres, Julián Álvarez i Rodri. Ens en porta a l'última hora el company Jordi Cervantes.
17: Diversos mitjans donen per fet el traspàs de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. un moviment que s'ha de confirmar durant el cap de setmana. En el cas de Julián Álvarez, el Barça continua treballant per incorporar el davanter de l'Atlètic de Madrid. Algunes fonts diuen que l'entitat blaugrana s'ha interessat en Luis Suárez, de l'Sporting de Portugal, per si l'afer Julián no es desencalla. En el cas de Rodri, el Manchester City hauria rebutjat una segona oferta del Barça de 55 milions fixos i 10 de variables. Des d'Anglaterra asseguren que el City no el vendrà per menys de 70 entre fixos i variables.
16: A la segona federació, el Reus ha incorporat el davanter sub-23 Alia Càmara, que podria debutar en l'amistós que jugaran els rojinegres contra l'Atlètic Saguntí avui a 8:15 del vespre. Sandra Simón, la nova ràdio de Reus.
18: El club ha fet oficial la incorporació d'Alia Càmara, un davanter guineà de 21 anys que arriba per aportar potència i gol al projecte de segona federació. Càmara arriba com a agent lliure procedent de l'Atlètic Lleida, on la temporada passada ja va competir a la quarta categoria del futbol estatal, disputant 27 partits i anotant 3 gols. Aquesta tarda, a 8:15, el Reus Futbol Club Redis disputa el seu primer partit de pretemporada a l'estadi municipal contra l'Atlético Saguntino, oferint als seguidors la primera oportunitat de veure en directe l'evolució del bloc roig i negre abans de l'inici de la Lliga.
16: En vol el Barça viatja cap a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Premier Cup, un torneig amistós que l'enfrontarà al Norton Lingen en les semifinals i en funció de si guanya o si perd, jugarà contra el Fuchsia de Berlín o el PSG. Escoltem el capità blaugrana, Timothy Enguessan.
19: Vamos a también preparar la temporada, rodear un poco las jugadas y sé que los otros equipos, perdón, ya han empezado antes, pero no pasa nada. Nosotros, a lo nuestro, tenemos que volver a jugar bien y estar bien.
16: La catalana Jael Bestué va acabar en setena posició en la final dels 200 metres de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, una posició que ja va aconseguir a Roma l'any 2024. I acabem amb un darrer apunt en futbol, Jordi, perquè diumenge a la tarda es disputa el trofeu Vila de Gràcia, que es podrà veure en directe íntegrament per la plataforma La Xarxa Més.
1: Doncs gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns. Fins aleshores, molt bona tarda i una excel·lent cap de setmana.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Continguts en xarxa.
22: Estàs escoltant Ràdio Caldes 107.8.
23: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
22: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
24: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 9:15 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
22: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
23: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
22: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

antidote. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures. I got a feeling
2: that tonight's gonna be a good night. Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes. Let's go to
0: the beach. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Música d'avui i de sempre. Música per a tots els gustos. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres.

Hem que fer. Passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona gent.

en roses o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo, que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells, que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

prometo que aprendré a estimar-te com he d'estimar-te. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: qué importa que no pueda pasar más. Si es un delirio, no voy a esperar. Esta noche dame todo ya.
1: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
3: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

costat, el riure és del mig, que al final fa ràbia, i aquell perfum dolç, pastís de formatge, jo em quedo el record, i les 12 cartes. Queda't les tardes del març, que és quan tot floria, i ens feien petons, al mig la Gran Via. Jo em quedo l'estiu, que ens ha tret la vida. Per quan ho pensis i tot faci mal, tinc un vers que neteja ferides. Que tant de bo ens veiem d'aquí un temps per cridar lo bonic d'aquells dies. I en el moment en què em tornis al cap i el record em rebenti la vida,

todas las mismas.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? People try to put us to death. O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Arribem a l'últim programa de la temporada, extenuats però amb la força sobrada intacta per avui, que és un dels grans dies de la dilatada història ja d'aquest nostre programa. Un programa autoproduït que sense l'ajuda dels mecenes i els nostres patrocinadors no seria possible. Val la pena sempre i més en dies com avui donar-los les gràcies. A punt de la revetlla de Sant Joan i d'entrar a un altre estiu on tot segueixi sense esdevenir cap mena de sentit, amb una Europa que espanta, una Catalunya que té pinta que passarà tot l'estiu sense govern i Carvajal i la Minya Mal, que acabaran sent millors amics, ens tornem a veure a l'arribat a un programa d'humor en dia més del que toca i de ben segur que fotrem la pota. Abans de tot, aprofito per saludar els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre, més a la meva dreta, Àlex Agudinain, a la realització, Pol Sadó, Ferran Badia, al teclat. Avui ens visita una d'aquelles veus que, pels que a casa nostra hem fet anar amunt i avall al transistor, sempre ens ha anat acompanyant en diferents etapes de la nostra encara jove vida i en diferents escenaris. Un dels millors presentadors del país i el presentador del programa amb més oients de la història a Catalunya. Ara sí, rebem el nostre convidat, com Déu mana, cervesa jarana i turra catalana. Avui, Jordi Basté.
1: Pels amants dels videojocs, el nostre convidat d'avui seria el que es coneix com un Final Boss. Pels que no tenen ni puta idea de videojocs, el Final Boss és una criatura o nivell dins d'un videojoc que es troba al final d'una secció o del propi joc i actua com a clímax d'aquest. Perquè s'entengui millor, Bowser seria el Final Boss d'en Mario Bros, el Tribunal Suprem seria el Final Boss de l'independentisme i un quart pis sense ascensor seria el Final Boss de Pablo Echenique. I nosaltres, en aquesta mena de videojoc radiofònic inspirat en el Far West, que és la Riota, a la seva quarta edició, després de moltes cerveses, algun que altre desencant, i tot i que em costi reconèixer moltíssimes risses, hem aconseguit arribar a la pantalla final per enfrontar-nos al Final Boss, el xèrif d'això que alguns anomenem la comunicació catalana. Perquè entengueu la dificultat d'aquesta última pantalla i la dimensió del convidat al que ens enfrontem, a nosaltres ens escolta en una hora a la setmana entre 8.000 i 10.000 persones, comptant totes les plataformes possibles, a menys que portem a un convidat de renom, i el nostre convidat d'avui l'escolta en 6 hores cada dia unes 700.000 persones. Perquè entenc també que són 700.000 persones, és aproximadament 7 vegades la quantitat de gent que hi cap a l'Spotify Camp Nou, gairebé la quantitat de tarambanes que van votar al partit S'acabó la fiesta i la quantitat de cabres, cabrons i borratxos que ha hagut d'entrevistar els últims 20 anys Carles Porta per no acabar trobant l'assassí de Sansa. Que t'escoltin cada dia tantíssima gent és una tasca gairebé impossible i només està a l'abast dels millors, i Jordi Basté és el millor dels millors, líder indiscutible de la ràdio a Catalunya els últims anys, sigui qui sigui el seu rival. Repeteixo, ho has de fer molt i molt bé i t'ha d'agradar molt el que dius, perquè 700.000 persones t'escoltin cada dia, amb el que això implica haver de pujar el volum cada cop que parla David Fernández, baixar-lo cada cop que la Concepció Baray parla, aguantar anuncis fets per oligofrènics com el de Factor Energia o veure atacada la teva masculinitat amb anuncis sobre disfunció erèctil. Però bé, cada una d'aquestes 700.000 persones té la raó, té les seves raons per passar el matí acompanyats d'en Jordi Basté, encara que siguin com les meves, que són escoltar l'obituari de Lu Martín gravat en una nota de veu des d'un Alcatel mentre tira de la cadena del vàter, o escoltar mitja tertúria el soroll del paper de plata de l'entrepà del Jordi Basté passant-te la resta del matí intentant esbrinar si avui toca tonyina o formatge. Ara sí, posa't còmode, Jordi, tens aigua, no t'hem donat res per veure, bueno, et donarem aigua freda si ets prou ràpid per veure't abans no s'escalfi. Això és casa teva, el micròfon és teu i només et demanaré tres coses: que siguis tu mateix, que diguis el que et surti dels testicles, vale, i que per l'amor de Déu t'ho passis molt i molt bé i ho facis saber a tothom a través del like, comment i retweet, el trident més famós de la nostra generació i l'únic que ha proporcionat llocs de treball dignes als barbats mentals que conformen el mundillo del podcast en català. Perquè, Jordi, si et soc sincer, tot i que els soldats de la Sílvia Oriol diguin que sóc un copaire, estic fins la polla de ser un world class hero i també vull llapar de la mamella d'alguna corporació o del mugró d'algun compte. Benvingut a la Riota i moltíssimes gràcies per venir.
2: Gràcies, molt bé.
3: La Riota, cocaïna radiofònica.
4: La Riota, no amaguem la merda sota.
0: Bona nit a tots, Jordi.
5: Hola.
0: Moltes gràcies per venir, com estàs?
5: Molt bé, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Estàs amb ganes?
5: Sí, eh?
0: La,
5: sí,
0: Mònica, sí. La Mònica Usarte, des d'aquí, li enviem una abraçada.
5: La Mònica Usarte és la que m'ha empentat des de fa temps a venir. Primer de tot, he de disculpar perquè havia de venir uns altres dies, però aquelles coses. La vida.
1: Et disculpem, per això sabem els motius. I, després,
5: i
1: jo tampoc he vingut.
5: I la Mònica és dels que em va dir ja has d'anar. I si la Mònica ho diu...
0: Demà està al carrer, la Mònica.
1: Pobilla de Molins.
0: Un dels dies que ve a venir es pot dir, aquell cap de setmana, nosaltres que vam dimecres, aquell cap de setmana va estar a Manchester, el Jordi. Val?
5: Sí.
0: I, a més, va coincidir amb el títol de Lliga de Pep Guardiola, llavors entenem que la cosa...
2: Vas coincidir amb Lu Martín?
5: No, llavors explicaria... Lu Martín explicaria
2: moltes coses.
5: I li diré, m'ha agradat molt lo del Catel mentre tira, mentre nota veu el Catel
1: que
5: anava a bàter. Sí, i aquella veu de carajillo...
1: Sí,
5: ja dia, és una sorpresa, perquè hi ha molts dies que la productora, la marca, diu, avui el Lu no ha enviat. I dius, hòstia, i per què? No ho saps. I llavors, quan has de donar pas al Lu, diu, ja ha arribat el Lu. I llavors dius, hòstia, quan passa això, dius, hòstia, això està gravat ara.
1: A veure, la sintonia és l'obituari.
5: L'obituari, sí.
1: Una música que dius, ai, ara vindrà un cant angelical.
5: No.
1: Això ho heu de treballar.
5: Però és de les persones més, hòstia, més legals que he conegut mai a la meva vida.
1: Es cau molt bé, abans havia és un...
0: Que és amic del programa.
5: Sí.
2: I que té molts còdics i té molt de
5: cas. Molt, i és un Asperger sense ser-ho, saps? Allò que el que li passa pel cervell ho deixa anar.
0: Vam anar a fer una secció al Lluís i a Ferrer del Vermut, i quan estàvem fent-la... la vam fer a la boqueria, i just passava com per darrere i ens va trencar la secció,
5: sí,
0: perquè
5: clar.
0: Només la seva presència caminant per la boqueria...
1: Boina, xandall...
0: Increïble.
5: Personatge meravellós.
1: Sí.
0: Jack Grealish et va donar de veure?
5: Tant de bo. Hòstia, quina admiració professo per aquest personatge. O sigui, només m'agrada que guanyin els títols de Lliga per veure el gat que agafarà.
0: Clar.
5: Directament proporcional que va agafar el Marc Gasol quan va guanyar l'anell de campions.
0: Hòstia, es va fer un Sant Hilari d'una
5: ampolla. Ell diu que no. Diu que va ser pitjor quan va acabar. Perquè diu que al tornar, diu que podria haver continuat... Es veu que el van despertar només a aterrar a Barcelona. De la taja que portava, sí, però agafa.
0: Hòstia, molt bé, 10 hores.
1: Bueno, i és un tio gros que per...
5: Per un pillo, per un pillo de ser
0: 100%. Tremendo. Nois, com esteu?
1: Bé, molt bé.
2: Sí, bueno, molt bé, la veritat.
1: Porto un dia complicat per Twitter, però ja en parlarem.
5: Ah, sí?
1: Després, bueno. Sí. No, després parlarem, perquè a més són amics teus.
5: Sí. Els Velociraptors, no?
0: Sí. Escolta, comencem la cosa picadeta, ens anem a la secció de l'Àlex.
2: Doncs res, Jordi, benvingut al Caixó Faixa. Ja has dit aquí que has vingut verge.
5: Sí, al matrimoni. Sí, he vingut verge aquí, sí.
2: Doncs és molt senzill. Jo et donaré dues opcions, posarem dues tessitures, i tu hauràs de triar una i justificar la resposta.
5: D'acord.
2: Estàs preparat?
5: Sí, clar.
2: Let's get it. Dutxa de nit o dutxa de matí?
5: De matí, sense cap mena de dubte. Però sense cap mena de dubte, perquè és que no sé, aquella cosa... Sí, aquella cosa de posar-te el desodorant amb la pasta de la suor de la nit, no, home, no. Fastigós, matí sempre.
1: De fet, ens han dit que és una mica una mania, no?
5: Com?
1: Que és una mania, no? Que és una religió, pràcticament.
5: Jo dutxar-me al matí? Sí, és que no.
0: Home, jo d'on tinc aquesta religió.
5: Bueno, no la tens, tu?
0: Jo la tinc.
5: Ah! Sí. No, però hi ha gent que es dutxa de nit.
1: Jo no, jo em dutxo quan plego a treballar. Jo treballo,
0: perquè tu vas embrutar-te, clar.
1: Jo treballo una ferreria, seria absurd tirar-me el Leave and Logan i anar tallar
5: amunt. No, ja. Però jo és que...
1: Però amb la teva feina ho entenc.
5: No, però és que hi ha molts de la meva feina que es lleven i es dutxen a la nit. O sigui, és una cosa que no entenc, però ja no discuteixo. Cadascú té el nivell de guerreria impostat.
2: Què vas gaudir més, la visita dels prínceps a la ràdio o la visita de Pedro Sánchez?
5: Pedro Sánchez, indiscutiblement, perquè és que a mi com que em sembla un killer aquest home, jo fitxaria pel Barça davant de centre. És un
0: sistema...
5: Sembla un fenomen, o sigui, un fenomen, sí. Molt
2: cap
5: més.
2: Dubte. A quants nens de 9 anys creus que els hi podries fotre una pallissa? Contra quants pots?
5: Hòstia, la pregunta és una mica...
0: Això s'ha per venir verge.
5: Tinc una mica de pinta Popeye, per tant, o sigui...
2: Sí, la tens.
5: Uns quants segurament, sí, un bon grapat. Però sóc bastant pacífic amb les criatures.
2: No, ja.
5: Però amb 9 anys és de l'edat que em comencen a posar molt nerviós.
0: Sí, dels que
2: llavors,
0: toquen...
2: quin seria aquest grapat, més o menys, per ficar-te a la classificació?
5: Uns 20?
1: Hòstia, ja. Pues crec que tens el rècord.
5: Home, clar, el rècord. Qui és el rècord?
2: No, el rècord...
0: Joel Díaz, pot ser?
5: Home, esclar, segur.
1: Sempre, perquè es va tirar el rotllo.
0: Perquè ell va dir que agafaria un nen d'escut.
2: Sí, una altra d'arma.
5: Exacte, sí.
2: Vaja, Pau. Una Catalunya monàrquica o una Espanya republicana?
5: Collons. Bueno, una Catalunya monàrquica, segurament. Per ser el dubte, tindrien que seria el rei o la reina, la qual cosa seria un problema molt greu escollir-lo, amb la qual cosa és bastant probable que al cap de 15 dies estiguessin fent un referèndum per votar per la República de Catalunya.
2: Bueno, ja són més que 13 segons.
5: Sí, efectivament.
0: Ara sí, seguim parlant amb el Jordi, ens anem al 1965.
5: Collons, hòstia, sí que no...
0: Amb el Jordi passa una cosa, i és que els que l'escoltem tants i tants dies des de fa tants anys, ja sigui a la feina, al cotxe, treballant, fa creuar línies íntimes fent, així que cadascú el cregui conèixer o cregui conèixer els seus gustos, les seves obsessions o manies, fins i tot. I jo crec que tant escoltar-lo he percebut una dosi gran, o un flaire gran, de nostàlgia. Mm. Una persona nostàlgica. Mm. No sé si ho corrobores.
5: Total. Total. O sigui, ho diu el Peter Pan, o sigui, jo crec que és el personatge més patètic de la història de la humanitat. Hitler i Peter Pan. O sigui, Peter Pan, aquesta gent que té 50 anys i es vesteix com si en tingués 15, vull dir, és una cosa que no té sentit. Clar, no, és un personatge absolutament Romero, mesquí. No. Mesquí. No, el Romero té coses que no és de Peter Pan. No, jo tendria més de Peter Pan i alguns fins i tot polítics, però no et sabria dir ara, no me'n recordaria. Però Peter, aquesta mena de Peter Panisme no l'he suportat mai, però sí que jo soc dels que reivindico una època i perquè musicalment em va interessar molt més, perquè hòstia, a mi la movida madrilenya em sembla una època molt interessant, em sembla, perquè vam viure, perquè hem de reivindicar que nosaltres som fruit d'una gent que ens vam matar per les costes, els amics es van matar per les costes del Garraf perquè no hi havia túnels, perquè es van morir amb sida perquè no hi havia condons o no se'ls posàvem, fumàvem, el meu pare es va morir de càncer de pulmó perquè fumava 3 paquets de Rex cada dia i clar, tot això, i fumàvem a la consulta al metge i fumàvem als avions i fumàvem als cinemes, amb la qual cosa som d'una generació que ens hem de reivindicar.
2: És una mica Midnight in Paris, no, aquest discurs?
5: No, és una mica boomer, ho reconec, eh? És una mica sí, boomer, però de recuperació d'una època que jo crec que l'hem de posar en valor.
0: Agafant el fil aquesta explicació per un home que acompanyava el seu pare a l'Ateneu d'Horta i passava dies i dies fent vida al cap i a la fi al barri, com veus la transformació de la ciutat de Barcelona? De fet, avui hem tingut una gran demostració, sí. En parlarem de Fórmula 1 i veiem com la ciutat s'està transformant. Segurament ens ha donat coses molt bones, aquesta transformació, sí. No vol dir que tot doncs és negatiu, però jo crec que per una persona com tu, i pel Toni Clapés també...
1: Sí. Toni Clapés té un discurs bastant...
5: Exacte. Bastant heavy, sí.
0: Podrien ser els dos alcaldes de Barcelona.
5: Pitjor, el Toni és...
0: És més agressiu.
5: Podríeu
0: fer un partit,
5: però no sé. Jo m'estimo molt Barcelona. Jo crec que Barcelona és una ciutat meravellosa i si ens l'estiméssim més, com el país. Si ens l'estiméssim més, no hi ha una ciutat com Barcelona ni un país com Catalunya. Molt difícil de trobar. Una ciutat que té mar al costat, que té neu a 100 quilòmetres...
0: La costa, exacte.
5: Que té Europa a res, o sigui, és una ciutat...
1: I teneu més a prop, Barcelona. Sí.
5: Bueno, sí, no, teneu a les nits sobretot. A les... Ara... hòstia, de bo, em feu ja començaria
0: a perdre. Que és molt bonica Barcelona.
1: Però
0: t'agrada el punt on es troba Barcelona?
5: No, a mi l'únic problema de Barcelona que té és que és com les altres ciutats, que és que els centres són tots iguals.
0: Que estan venguts a...
5: Bueno, és que són les mateixes botigues que hi ha a Roma, Nova York, París, Londres, Florència, i tots els carrers són pràcticament iguals. El que passa és que tu vas entrant pels carrers de la ciutat i hi ha coses que estan molt bé. I jo crec que la ciutat ara té algun punt de millora que respecte a fa un temps, per exemple.
1: No? Veure, avui un tio... No, ahir fotent trompos per allà.
5: Bueno, crec que la imatge aquella del Pedro Martínez de la Rosa, aquella imatge és dolenta.
1: És molt dolenta.
5: Però, en canvi... És a dir, hòstia, és que també posem-ho tot... No, és que hi ha hagut molta... Avui és un dia de... hòstia, de la contaminació. Avui hi ha hagut menys contaminació que mai al Passeig de Gràcia. Hi havia cotxes, hi havia 3 cotxes, clar, o 4
1: no
5: cotxes i tal.
1: Altres,
5: no, home, clar, ja, però vull dir que... És a dir, quan et dius, sí. És que avui hi ha contaminació, no, ja, hi havia menys que qualsevol altre dia. Sí, molt sí, menys sí. Que qualsevol altre dia.
2: Perquè ha sortit l'Ajuto
1: no, fent tromp, una cosa molt ostentosa.
5: Sí, molt ostentosa.
1: Aquí hi ha, una cosa... Roda. No, a mi no m'agrada.
5: Sí, roda. Allò, quan he vist aquella imatge, dic, hòstia, això no. Però, en canvi, quan he vist un Fórmula 1 pel mig del Passeig de Gràcia, doncs he pensat, hòstia, té gràcia per un dia. No passa res.
0: Mola. Anem a escoltar el Jordi fa uns anys.
5: Hòstia, no.
6: Catalunya és a un corna de l'Estat i des d'aquesta zona té els ulls que ens
2: molta permeten veure la pilota.
0: Vas estar molts i molts anys fent esports, 22 anys a Catalunya Ràdio, vas tocar jornades esportives de diumenge a tarda, el No ho diguis a ningú, en fase nocturna, fent molt de bàsquet i lògicament també molt de futbol. Una dada que personalment a mi m'ha tocat molt al cor és que he llegit por ahí que la teva primera cobertura va ser una Europa Canovelles.
5: Sí.
0: Segurament el meu pare era el capital a Europa, en aquella època.
5: Estem parlant de l'any, això tot era l'any.
0: 80...
5: Això era l'any 81.
0: 81, 82.
5: 15, 16 anys, 17, sí.
0: Que el meu pare, el Carles Capella, que va ser molts anys...
5: Home, i tant, el teu pare, el Carles Capella?
0: Que és molt amic del germà del Carles, del germà de l'Oriol, Domènech, i família.
5: Em sembla, en sèrio?
0: Això mateix, i quan vaig llegir que era...
5: En sèrio, el teu pare, el Carles Capella? Sí, bueno, va fer... Bueno, és a dir, jo aquell dia vaig fer una de l'anecdotari més gran de la meva història, que és que anàvem 3-0 a la mitja part, i com que jo sabia que hi havia una frase molt tòpica en el futbol, que era domini alterno, doncs jo vaig fotre 3-0, domini alterno. I em vaig quedar tan ample. 3-0, a favor de l'Europa amb el Canovelles. Mitja part, domini alterno.
2: Hòstia, doncs no sabia... Sí, sí, és el seu pare.
5: Hòstia, sí, però era... Però hòstia, era un equip de collons aquella
0: sí,
5: Europa.
0: Sí, sí. De fet, ara...
2: Ha sortit
0: jo crec
2: Guardiola amb la camisa de l'Europa.
0: Bueno, sí, perquè li van fer la foto perquè ha anat a gravar el documental del Marc Marvà de BTV.
1: I amb la dels Boston Celtics, menys amb el Barça. Sí,
2: Celtics he flipat. Perquè hi ha imatges parlant amb el míster dels Celtics, explicant-li quatre coses.
0: Clar, però, dic, com han de dir-li
5: el sal.
2: No, no, n'hi ha, però...
1: No, fica, és un geni.
0: De Phil Jackson, no? Estigues de Phil Jackson
2: no,
0: en el seu moment.
2: No, no, però posa... O sigui, el titular era Guardiola si influyó en la victòria de los Celtics.
1: El titular és molt fort.
2: Hòstia, tio.
0: Després de molts anys de fer esport, vas entrar al territori on estàs actualment, que a més s'oblies a Xavier Bosch. Suposo que la condició era ser com molt gran i molt alt, no? O
5: sigui, no, no, no. La condició era que no ho havia de fer jo.
0: Vale, hòstia.
5: La condició és que no ho havia de fer jo. La història era que jo estava on estava i va venir el director de la ràdio, que era l'Eugeni Sallent, i em va dir, el Xavi plega, hem de buscar un substitut. Ajuda'm.
1: O sigui, va ser pura sorpresa.
5: Ajuda'm, no, no, ajuda'm a buscar un substitut.
0: Ah, però mola que no et veies. És a dir,
5: no, no, tu, no, no, no era jo el substitut per res, per res. Jo estava a la nit francament feliç.
0: Clar.
5: I a més era francament feliç perquè acabava, molts dies sortia, perquè acabàvem a la una a la matinada, ens anàvem al biquini, o sigui, estava en la mar de bé feliços. I un dia, diu, es plega el Xavi, i llavors em diu, hem de buscar algú. I llavors dic, pensa algú, i val, jo penso tres noms. Tres noms. Els tres ens diuen que no. Els tres ens diuen que no.
2: No vas pensar bé.
5: No, un va estar a punt, però li van fer una contraoferta, i ara cada vegada que ens veiem em diu, sort que no ho vaig acceptar. Sort que no ho vaig acceptar, perquè ell està molt més feliç, i jo també,
0: vale,
5: que és el Xavi Coral.
0: Hòstia.
5: Que era el nom que li vaig posar, i el Coral va dir que no, perquè li van oferir l'Àgora en aquella època.
0: Vale.
5: I llavors, bueno, va passar que un dia, era un divendres que feia festa els divendres, com tots els programes esportius, i em va trucar el director, diu, escolta, podries venir? Diu, sí, sí. I
0: no
5: dic, ara vinc, dic, mira, dic, escolta, i em vaig trobar al despatx el Carlos Godó, el fill de l'amo, i vaig dir, em va preguntar, escolta, en què? Diu, mira, no, una cosa, diu, ho faràs tu? Diu, tu. No ho penso fotre, jo, això. No ho penso fotre, segur que no. Diu, mira, pensa el cap de setmana. Dic, no, segur que no. Però ja us ho dic ara que no. Dic, escolta, pensa-t'ho el cap de setmana i tal. I el cap de setmana vaig parlar amb la família en l'època i tal, no sé quan, i vaig arribar dilluns...
1: Tira cap allà.
5: Sí, i vaig dir, tira cap allà.
0: Tira cap allà, que portem 3 anys sense sortir a Barcelona.
5: I va dir, dilluns... I vaig dir dilluns. Dic, escolta, sí, però amb una condició. Firmat ara, firmem, un any. I prou.
1: Que m'estaven assenyalant des de la cabina, que no vaig esperar. Bueno, la primera persona a qui només li pots fer aquesta pregunta és Carles Porta. Primer començo jo. Jo, per exemple, com a molt periodista, li preguntaria quina companyia de llum té contractada. Perquè ha de ser molt barata, no? Està fotent a la foscor a tope. Tu què li preguntaries?
5: Per què Olot sembla la capital de Catalunya on hi ha sempre assassinats més estranys de la història?
0: Clar.
1: Ja,
5: o és la capital, és la nostra capital de...
1: O sigui, t'és igual de... qui va matar Sansa?
5: Vols que et digui la veritat? Sí.
1: No, a mi també.
5: Perquè
1: a
5: més hi ha...
1: A mi el que em va agradar és veure que hi ha una Catalunya forta i que si volguéssim podríem ser...
5: Però l'Olot, l'Olot, això ho vaig parlar amb l'alcalde un seu dia, l'Olot és bestial. L'Olot és la farmacèutica. Sí. Olot és el salador.
0: El salador, exacte.
5: Olot és el que va amb una escopeta dins d'un bar i va entrar a matar...
0: No és un lloc per envellir, no.
5: És un lloc que és molt curiós. És
2: sí, no pots comprar-te un pis, no?
5: No, sí, però...
2: Vull dir... El Carles Porta... Bueno, deien que el palancà contra la gentrificació
1: sí.
2: Estaria molt bé un palancà a cada poble.
1: Clar, avui han fet un cartell, no?
2: Sí, perquè el seu paper va ser... Bueno.
1: Va, segona persona que proposo és Anna Obregón. Jo, com amb el periodista, li preguntaria si ara, en perspectiva del temps, no creu que hagués quedat millor dir que s'havia quedat prenyat d'un colom, com la Verge Maria.
5: Oh, està molt bé aquesta pregunta. Jo li preguntaria si és veritat el que m'han explicat, que el dia que es va morir Fernando Martín, que era la seva parella,
1: sí,
5: va arribar al tanatori i va dir als periodistes que vivien allà, llamar a Televisió Espanyola que en 10 minuts me desmayo.
0: Hòstia, és brillant.
1: Hòstia,
0: I es va desmayar? És a dir, van trucar i es van desmallar?
5: Això m'ho ha explicat una persona que era molt amiga del Fernando Martín.
1: El que interpreto és que el nivell de bon periodista i mal periodista també depèn molt de la informació.
0: De les seves fonts, sí.
1: I tu en tens una
5: mica, és una altra cosa si li preguntaria o no, però avui, com que no hi és...
1: Aquesta t'agradarà, tercera persona, Bin Laden. Jo he escoltat algun lloc que t'agradaria preguntar-li, sí. Jo crec que serà molt típica la teva. Jo, com a mal periodista, li preguntaria què li sembla que Guillem Gisbert hagi utilitzat la seva obra com a nom per la primera cançó del seu primer àlbum en solitari. I potser alguna cosa de la barba, que és un tema que jo sí que toco bastant més que el terrorisme.
0: Sí.
5: Bueno, la pregunta, la primera seria per què.
1: Per què? Però és molt evident, no, el per què.
5: Però tan bèstia?
2: Sí, sí, sí.
5: Tan bèstia? I bueno, si, per què seria la primera? Per què seria la primera?
0: No està descartat, que se li pugui fer, perquè avui al final tampoc hi ha...
1: Però és que està viu, no?
0: Bueno, bueno. Diuen.
2: Carles Torà ens va dir que estava viu.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí, diu sí, coses. Va, quarta persona, Leo Messi. L'altre dia va dir que sap parlar anglès, però que no el parla perquè li fa vergonya, una cosa que també va dir en el seu dia al català. Jo, com a mal periodista, li preguntaria que, sabent tants idiomes i no parlant-ne cap, quin nivell té de l'aplicació Duolingo?
5: Bona, bona. Jo li preguntaria què li sembla Javier Milei.
0: Hòstia,
1: és molt bona, bona pregunta, aquesta.
0: M'agrada perquè ens estem... Ens està
5: sí, sí, sí, això és que respondria.
2: Que no, li
5: que no habla de política.
1: Ja, però tu creus que hi és simpatitzant?
5: Aviam, és que aquí hi ha un problema.
0: Bueno, les bases,
5: és a dir, no, és que tu no pots posar... O sigui, això d'Argentina...
0: No pots posar a ningú
5: amunt. És un lloc molt estrany.
1: Ja, ja.
5: I Argentina té... És a dir, tu no pots entendre que tingui aquest president amb la cultura que tenen...
0: Sí,
5: amb la prosàpia que tenen, és, dius, hòstia, com és possible que... És a dir, em sorprendria, i jo no descartaria que...
0: Bueno, suposo que les bases, és a dir, la gent proletària, etcètera...
5: Han tingut Perons, han tingut Kirchner, ho han tingut tot.
1: Ja, tingut.
5: I no han sortit de la misèria. I han dit ara, pues, tu, que surti aquest tarat i que tal. Pues, jo no descartaria...
1: Pues un autèntic tarat, eh?
5: Pues un autèntic tarat.
2: Estem sí, parlant de que Milei parla amb el seu gos...
5: Sí, sí.
2: Insomnis.
5: I va amb una serra elèctrica i amb els consells.
2: Vull dir, està mort el seu gos i li dona consells.
0: El gos.
2: Bueno, el gos mort.
0: Escolta, hi ha vegades que és millor els consells d'un gos mort.
1: Cinquena persona, Sílvia Orriols. Jo li preguntaria quin pinso li dona Anthony Sánchez. Sé que has tingut algun problema. Bueno, diuen que no la vols portar...
5: Això no, jo no ho he dit mai, això. Això ho portaré quan l'hagi de portar. Diuen no, no, no,
1: a Twitter.
5: No.
1: Bueno, t'etiqueta cada dia...
5: I, sí, sí, que a més és al·lucinant. Jo l'altre no dia li
1: vaig
5: mai.
1: Et va etiquetar dient és que no em porta, no sé què, i li vaig contestar no te lo vas a coger.
5: Molt maco. No, em va semblar... És, dir, és molt curiós el que fa la Silvio. És dir, està molt a Twitter, cosa que em sembla bé, perquè com rufiant
0: també... Sí, però hauria de treballar una mica, eh?
5: Sí, bueno, el primer que li preguntaria és com potser segur segurament li preguntaria per la sequera.
0: Amb quina és la persona més famosa que has anat a sopar o dinar en els últims... l'últim mes?
5: Amb el Carles Domènech. No, aviam, el més famós... Bueno, explicaré una cosa d'avui. Avui he dinat... És que m'ha fet molta il·lusió. Avui he dinat amb el president Pujol.
0: Hòstia.
1: No.
0: Els dos?
5: Ah. Hi ha també dues persones més.
0: I ha anat
5: fluït? Un era... Sí, sí. Com?
0: Ha anat fluït el tema?
5: Bueno, ell està molt sord, o sigui, en aquest moment està molt sord, però és... Ah, sí, dels cascos. dels cascos de cervesa que s'ha fotut amb els que són 94 anys. I, sobretot, molt sord, però molt lúcid. Molt lúcid. Però... Ha començat a parlar dels diaris que encara que no trobava ni el Frankfurt Allgemeine ni trobava el Le Monde. I no, o sigui, una admirable que amb 94 anys aquest tio estigui tant... I feia molt temps que no el veia i m'ha fet molta il·lusió parlar.
2: Tot i així has fet bé d'anar més gent, eh?
5: Sí. Sí. No et pensis, sí. No et pensis perquè no callava. No callava.
2: Bueno.
0: L'altre dia el Ramon Madaula, parlant de coses sí, d'actualitat, va fer unes declaracions que van sonar molt, molt dintre el jovent. Venia a dir que hi havia masses actors, masses actrius que feia que es repartissin el pastís i doncs aquest era un dels motius pels quals la gent no es guanyava la vida dignament.
5: Que l'avorreixo.
0: No. Ha sortit. No es guanyava la vida dignament i animant els joves que busquessin doncs, un pla B.
5: Sí.
0: Val? Segurament la vida, doncs tothom està bé que tingui un pla B i més en el món en el que vivim. Hi ha masses periodistes
5: no,
0: a dia d'avui?
5: Però si l'any 85, 83, hi havia... és al·lucinant, ara diu, no, és que no, falta feina perquè, hòstia, però si l'any 85 hi havia dues televisions, hi havia tres diaris, o quatre o cinc, i hi havia sis ràdios. Ara hi ha feina, o sigui, hi ha digitals, hi ha no sé què, no és que hi hagi periodistes, que hi ha molts mitjans, digitals, no digitals, de paper, ràdios, televisions,
1: i et molesta Twitch. Els no periodistes que fan de periodistes?
5: No,
1: o sigui,
5: em molesta...
1: A tot molesta que les rodes de premsa, per exemple, del Barça donin pas a Spider-Culer, a gent...
5: Aviam, és una molt bona pregunta aquesta, a la qual la resposta la tinc bastant fàcil. És a dir, tu no pots... la veterania és un grau. Amb un mitjà, el que sí, perquè és que si no, al final, el Chapulín Colorado s'aixecarà la mà i dirà, vull preguntar. Llavors, quan fas l'equilibratge? O sigui, per exemple, a Madrid tenen un problema al Congrés, per exemple. Al Congrés, a aquestes últimes eleccions... Vito Quiles podria fer preguntes com a periodista i encaminava amb una llista.
1: No, i que et diré una cosa, que això queda molt de boomer, però a mi, jo em vaig arribar a creure allò del famós nou paradigma i ha resultat que el nou paradigma és exactament el mateix i fins i tot més mal fet, més cutre.
5: Clar.
1: o sigui, els programes que s'estan fent per Twitch, les propostes, clar, això ja s'havia fet a la tele, i a mi em sembla que la gent és bastant pitjor que la que hi havia.
5: Bueno, jo crec que ens hem inventat uns formats que estan molt bé, però que llavors, com sempre, hi ha encribratges. És a dir, hòstia, pues suren els millors i altres aniran caient. Sí. Això és com...
1: Bueno, entenc que això... Que
5: això és com el podcast. Algú... És a dir, els podcasts n'hi ha molts.
1: Sí, i van caient
5: molts. Clar. I aniran caient. Sí. I és a dir, es mantindrà el que o tingui audiència, o tingui publicitat, o tingui... Però això és com tot.
1: Sí, sí, sí.
5: Però, és a dir, que hi ha més canals de comunicació, evident. Que hi ha més periodistes, evident. Que hi ha més a repartir, també. Ara, hòstia, jo quan vaig a les rodes de premsa, o quan veig les rodes de premsa, per exemple, que comentaves del Barça, i gràcies.
0: Ah, sí, veus que és col·laborador i cambrer.
5: Efectivament.
0: No deia, ens ha dit, l'avorreixo, i dic, bueno, és que sí, no tenim cambrers.
5: Ja, no, doncs això...
2: Ens ho fem tots nosaltres.
5: Doncs em sembla, doncs això, digue, el que deia, que jo crec que hi ha molts mitjans, i efectivament, les rodes de premsa de Can Barça...
1: Perquè tu en algun moment, així com li va passar, jo que sé, ara recordo a l'Ibai va tenir un rotllo amb el Manolo Lama i amb... No, amb el Juanma Castaño, sí. Diria. Perquè realment...
0: Convencional, bueno, amb mainstream...
1: Tu has tingut en algun moment aquesta por de dir, hòstia, això es menjarà la...
5: No, perquè jo treballo en un mitjà que difícilment morirà. Sí. És molt fàcil de veure amb un... I us ho explicaré molt ràpid. Jo quan tenia 18 anys, tots els meus amics... Algunos aquí presentes, sí. Com el Carl. No escoltàvem la ràdio a les 8 del matí escoltant el Bassas. Quan teníem 18 o 19 anys. No escoltàvem el Bassas. Què escoltàvem? El dissabte a la nit ens plantàvem davant del bar amb el cotxe a escoltar el Goma Espuma. Clar. Com a molt gravàvem a casa amb Play Rec. I està en un caset. Això és el que fèiem fa anys. Ara, però què passa? Ara escoltem a les 8 del matí. Escolten el Basté o escoltàvem el Bassas quan et fas més gran, perquè et fas més gran i tens criatures i vols saber què passa al món.
1: Sí.
5: Pues els que tenen 18 anys ara, que els importa una merda què passa al món, quan en tinguin 30, posaran a les 8 del matí la ràdio per saber què cony passa al món. Sí. I això és el que...
1: No, és, que a més a mi m'ha passat. Jo no escoltava la ràdio i a partir dels 26 o així...
0: Ara et ve més de gust escoltar...
1: I ara l'escolto.
5: Correcte. Perquè ens fem grans.
0: Un matí.
1: Sí,
5: també vosaltres.
1: No, sí, té raó. Ara m'has fet mal.
0: Com a comunicador, Jordi, en el moment en què estàs, t'ha ficat nerviós amb la teva experiència un entrevistat? De dir, ho he passat malament avui.
5: Sí, segur que amb alguna entrevista. Bueno, no ho sé. És un dels cantants de Pet Shop Boys, no volia fer una entrevista perquè li va sortir un gra al nas. O sigui, això fa anys i vaig pensar, però quin cretí.
0: Clar.
5: I després el concert va estar molt bé, la veritat.
2: Però tens pinta que et suda una mica la polla,
5: sí.
2: Sí, en plan que tens...
5: Sí, jo tenia molta por d'una entrevista i que gràcies a que fumava en aquella època la vaig salvar, que era la Rosa Maria Sardà.
0: Hòstia, que bo.
5: La Sardà era molt borde. Ja estava avisat. L'Albert Om em va explicar que un dia al plató de TV3 es veu que es van començar a cridar amb la Sardà dient, tu, mira, m'enfonsa el programa.
1: L'Albert Om crida?
5: Sí, sí, l'Albert Om crida. Sí, perquè aquell dia, si el porteu, us ho explicarà això, perquè m'ho va explicar a mi el tema de la Sardà. I no volia, jo no surto, no sé, bueno, un merder. I jo ja anava avisat que la Sardà era molt borde i va arribar amb unes ulleres de sol. I llavors, malament. I llavors, dic, com li entro aquí? Va seure i va dir, bon dia. I dic, hòstia, jo ara això com ho trenco? I vaig dir, mira, perdona, dic, Rosa, és que tenim 5 minuts. Jo et fa res, és que jo fumo molt i necessito anar a fumar. I ella diu, ah. Diu, aquí es pot fumar? Dic, aquí dins no, però aquí tenim una zona aquí. Ah, tenim una zona, sí, podem anar a fumar allà fora, si vols acompanyar-me i tal. Diu, tinc talbac, tal... I llavors, allò ho va suavitzar. Però va ser una conversa, diguem, no gaire agraïda.
1: Estratègia vaquilla, el vaquilla ho feia.
5: Sí. I la més borde, Soraya.
0: Soraya
5: Sáenz de Santa Maria. Sí, a Madrid, una entrevista a Madrid. Una borde, va ser una... Bueno, a més puc dir que és una borde perquè és l'única persona que ha demanat el meu cap.
0: Hòstia,
5: o sigui que sí, com que ha demanat el meu cap,
1: recordo,
5: és una borde.
1: Sí.
5: Va demanar el meu cap, sí, amb el
1: bueno,
5: propietari.
1: No li va sortir molt bé,
5: no? I on està ella i on estigui.
1: Ja, per això.
0: Acaba l'entrevista. El 2017 vas dir que en 10 anys no estaries fent el que fas actualment.
5: El 2017.
0: El 2017.
5: Sí.
0: Estem al 2024. Primera pregunta, renoves per l'any que ve?
5: No he firmat aquest encara.
0: No has firmat? O sigui, ja...
1: No has signat un any que ja has complit?
0: És una tàcita d'aquesta...
5: Jo estic en plantilla, però cada any he de firmar. No he firmat. Aquest any passat encara no.
1: Això és de semideu, eh?
5: Sí, no és que sigui de semideu. Flou
1: palanca.
5: No, sí, era un serrell i no... Bueno, per això firmarem, suposo que... Bueno, no sé, suposo que també l'any que ve, si ells volen, suposo que un any més encara...
0: 2024-2025, veurem si...
5: Encadaran dos anys.
1: Jo no he parlat amb ells, però em sembla que et faran alguna oferta.
5: Sí,
0: com et veus, Segueixes reivindicant aquesta frase del 2017?
5: Del 27.
0: Del 17, el 27.
5: El 27.
0: Sí, aquests 10 anys.
5: Sí. Sí, hi ha gent que em diu que he de fer els 20 anys.
0: Hòstia.
5: Els 20 anys, bueno, clar, els 20 anys em queden 2018, el següent, 19, 20, no, o sigui, seria el 27.
1: Per la festa i el regal, hosti.
5: No, és el 27, sí, el 27 faig els 20 anys i ja està, i plego. Jo m'hi veig cada vegada més. Fora. Bueno, fora per, però no per fer, però no per fer, però no per deixar de fer ràdio, eh? O sigui, jo no em penso...
0: No, però suposo per però aquesta exigència. Però
5: tornar a fer esports.
0: Bueno, doncs que vagin buscant aquests noms, que després passa el que passa.
1: Clar.
0: I tres diuen que no. Com que volem saber més coses del Jordi, segurament encara no ho sabem tot. Marc, ens portes...
5: Jo tinc el nom del meu substitut, o sigui, sempre
0: l'he
5: dit.
1: Sí, Andreu Joanola, no?
5: És el Bundó, el Bundó. El Bundó és el substitut,
0: sí. És un crac, sí. Veurem si vol.
1: Sí. Vale, Jordi, seguim parlant. A mi m'agradaria, bueno, porto algunes reflexions, informacions, opinions i merdes. Val. En general, que esdevindran en preguntes que suposo que no tindrà res a veure amb l'esmentat anteriorment.
0: Vale.
1: Però, bueno, ens saltem una mica la línia editorial d'aquest programa seriós, com estàs veient.
0: Sí.
1: Bueno, el primer que volia comentar és que això no té cap importància, però a mi em sembla curiós. La meva feina som tres persones, un equip de treball molt reduït.
0: Sí.
1: De fet, tan reduït que només podem treballar d'això, de mosqueters a la novel·la d'Alexandre Dumas, i a la feina de... estàvem escoltant el món RQ i vaig començar a comptar aproximadament la quantitat de gent que treballa allà. Tu sabries dir-me quants sou?
5: A l'equip, al nucli dur...
1: El teu equip del món RQ.
5: Al nucli dur seríem 12, 13, 14.
1: I la resta moltíssim.
5: És que dic 13, 14 perquè és, depèn de si comptes el d'esports, que forma part, però forma part de la redacció, depèn de si comptes a la Mònica, que jo la conto.
0: Que està despedida,
5: que
0: no?
5: Que està cuidada avui ja. No, la Mònica, perquè la conto. La Mònica està a tots els equips.
0: Sí, és veritat.
5: Està als d'esports, als d'informatius, està tot arreu.
1: Però amb col·laboradors i tot, és una bajanada.
5: No, clar, però col·laboradors, clar, és que són 6 hores.
1: Jo vaig fer el càlcul i em va sortir que us podria o enfrontar amb els fans de Taylor Swift, però i plantar més cara.
5: Gairebé.
1: Bueno, aleshores, comparant amb el meu equip de treball, el qual jo gestiono, que és bastant...
2: els tres som al nucli dur.
1: Els som al nucli dur. La meva pregunta és, com gestiones tu el teu equip?
5: És el que més m'agrada. És el que més m'agrada.
1: Tens algun mètode?
5: És el més complicat. Sí, posar-te a la seva alçada.
0: Horitzontal tot.
5: Vale. Tot horitzontal. És a dir, jo sempre dic que som un sistema assembleari que decideixo dictatorialment jo, vale, al final. És a dir, tenim molt bon rotllo, l'equip té molt bon rotllo, ens tapem les vergonyes, ens tapem les desgràcies. És una putada llevar-se a un quart de 5 del matí, o a les 5 els que es lleven més tard, arribar amb 18, amb 20, amb 40 anys allà o amb 50 a treballar... Has de tenir molt bon rotllo. No és el mateix entre les 8 que entre les 5 del matí.
1: Vale, per tant, no és el mètode de Josep Pedrerol.
5: No, és el mètode de Josep Guardiola.
1: Vale.
5: Exacte.
1: Vale. L'altre dia també estava pensant en la quantitat de coses que estan malament a Espanya, però de sobte em va aparèixer una notícia de RAC1 que deia que rondinar, estar de mal humor i emprenyar-se afecta els vasos sanguinis i pot passar-te factura a la llarga. Com a bon hipocondria, que evidentment em vaig espantar
5: també
1: molt...
5: També ho ets?
1: Buah.
5: No guanyeu,
1: jo he superat 9 càncers imaginaris, eh?
5: Sí?
1: Sí, superats. Bueno,
5: jo he arribat a fer tantes barbaritats. Tantes?
1: No. I fa vergonya, a vegades, perquè vas al metge i dius unes coses.
0: Sí, sí. Jo vaig tenir un de testicle, que vaig estar a punt de...
5: Bueno, jo un d'estómac. I un d'estómac i la meva ex em va portar fins a la clínica i...
0: Home, sé que no vas a dir fins a Boston.
5: No, em va portar gairebé fins a la clínica i un metge que es deia el doctor Bargalló, que li envio una embarçada des d'aquí, i jo estava convençut que tenia un càncer d'estómac perquè feia 3 dies, 4 dies, que em feia un mal aquí tremendo. I em va dir el dilluns abans del Barça 6 Paris Saint-Germain 1. O sigui, ho recordo com si fos ara. I arribo allà i el metge em diu què té? Dic, jo crec que tinc un càncer d'estómac. El metge se'n queda mirant així, un senyor de 60 molts anys, cabell blanc, una eminència, i em diu què té? Dic, mira, això em té una acidesa, em fa mal aquí, tal. Diu, molt bé, dic, tens una gastritis.
1: Hòstia, a mi em va passar el mateix, però jo tenia hèrnia diàtica.
5: Diu, gastritis, dic, una gastritis, dic, però és que si no m'ha tocat la panxa. Diu, mira, diu, jo tinc 67 anys. Fa 45 anys que em dedico això i vostè té una gastritis. Si vol que li toqui la panxa, vaig a estirar allà que li toco. Evidentment, la meva ex, que per això és la meva ex, em va dir, per deixar fer el ridícul, total, que em va tocar. I llavors em va dir... quants anys tens? Dic, pues mira, tenia 50. Quantes colonoscòpies t'has fet? I dic, cap. Ah, diu, i endoscòpies? Dic, cap. Diu, molt bé. Dic, pues ara en farem una. Dic, no.
1: Ja no tinc.
5: No, perquè m'ho trobareu tot. M'ho trobareu tot. Total, que vaig dir, no, però te l'has de fer. I em va dir, vale, dic, el dia que ho pugui fer més ràpid. i diu el dijous. I era l'endemà del Barça PSG. I vaig dir, com que no passarem l'eliminatòria, em quedo a casa. Em vaig quedar a casa, fotem aquells que ha fet una colonoscòpia, sap perfectament que t'has de prendre
0: polvos, uns
5: sobres horribles, escarosos i que vas traient. I l'endemà, i jo celebrant els gols mentre directament estava defecant-me, per no dir cagant-me, i l'endemà al dematí em van fer la colonoscòpia amb la gran alegria de que l'anestesista havia empalmat gràcies a la victòria del Barça. Anestesista. I clar, tu imagina't un anestesista amb un hipocondríac que diu, aquest fill de puta no trobarà la vena. No, em va trobar la vena i em va dir una cosa. Diu, mira, diu, són les 12 del migdia. Si a les 12 i 20, abans de les 12 i 20, t'has despertat, ha anat bé. Si és abans de la 1, potser t'han trobat alguna cosa que haurem de mirar i t'hem de fer una biòpsia. I si és més tard de la 1, calça't. Hòstia, i llavors em va fer. I ara, 1, 2, 3, el millor que m'ha passat a la vida... O sigui, jo em faria una colonoscòpia cada dia només pel Propofol.
1: Ja.
5: O sigui, el Propofol, vosaltres que us deveu drogar...
1: Sí.
5: Jo la droga ja ha caducat, la meva.
1: Jordi, estem drogats ara
5: ja
1: mateix.
5: Ho sé, no, ja ho veig. Doncs jo viuria dins d'un Propofol. Jo entenc la mort de Michael Jackson. Michael Jackson va morir per un excés de Propofol. Però, que és una anestèsia que tens una son blanca. És bestial, de debò.
0: I quina hora era? Quina hora era?
5: 12 i 20.
2: Qui et va punxar, Sergi Roberto?
5: 12 i 20, no.
2: Aquí ja anava a tope.
0: 12 i 20, per tant...
5: Res, no vaig tenir res.
0: Com ho faig
5: fer colles? De fet, t'has de fer la colonoscòpia cada 10 anys i me l'he tornat a fer al cap de 5.
2: Tu vas renovant, no?
5: Perquè vaig allò una cosa...
1: Em sembla espectacular. Bueno, això, jo estava buscant coses que estan malament a Espanya i doncs vaig canviar la meva actitud i vaig començar a buscar coses que estan bé a Espanya. I vaig pensar en el cinema.
5: Sí.
1: Crec que el cinema ha millorat molt. S'està fent pel·lícules de molta qualitat.
5: Per exemple?
1: De fet, fa poc vaig veure l'última del David Trueba, la de Saben Aquell.
5: Ah, sí?
1: I surts tu.
5: Sí, surto jo en cabell.
1: I ara que sí que tinc moltes preguntes, Jordi.
5: Endavant.
1: Perquè és un tema que m'interessa molt. Com portes el tema d'actuar? Què tal és el rodatge d'una pel·lícula? Això sí que m'interessa molt. I el que sí que m'interessa moltíssim és qui et valia per ficar-te aquell perruquí.
5: El David Trueba.
1: Sí.
5: Sí. Sí, sí. Bueno, perdona.
1: No.
5: Vosaltres hauríeu de mirar IMDB.
1: Ho fas molt bé, bueno, fas de tu.
5: Bueno, però és que ja he fet, tio. He fet Woody Allen.
1: Ah, sí?
5: Sí.
0: És un cameo a Vicky Cristina? No.
5: Vicky Cristina Barcelona.
1: Ah, jo pensava que només...
5: Però escolta'm, el tràiler, ja no fa falta ni que mirar la pel·lícula. Amb el tràiler ja surt.
1: Ah, ja surt?
5: Sí. Perdona.
0: Fa molts anys, a més, ho vaig veure i com passa el temps, eh?
5: Perdona, parlo, jo passo un carro. Un moment, estic parlant jo.
1: Sí, perdona.
5: IMDB, Woody Allen. Àlex de la Iglesia.
1: Sí,
5: uf. La pel·lícula Messi.
1: Sí.
5: És veritat. Surt tu?
1: No.
2: Ja.
1: I Buscando a Nemo, no?
5: Buscando a Nemo? No.
0: Doblat.
5: No. Buscando a Nemo, no. Vaig sortir... No. Aviam, si vas a fer totes les pel·lícules de dibuixos animats, no.
1: Perdó.
5: Era la Tadeo Jones.
1: Ah, això, amb el Clapés.
5: Amb el Clapés.
2: Una cosa, aquest tio és grup mi villano favorit.
5: No.
1: És
2: que...
5: Els Germans Pastor.
2: Et fas un aire.
5: Una pel·lícula que es deia Los últimos días. Soc el despertador de Quim Gutiérrez.
1: Hòstia. T'agrada actuar o no? Això sí que ho deia.
5: Bueno, a la Messias.
1: També surts allà.
5: Sí, surt la veu. Capítol 5 o 7, em sembla que és. El Roger Casamajor, el cotxe, sonant a la ràdio.
1: Joder, macho.
5: I el David Trueba, ara sí, però fora conya. El David Trueba em va trucar i em va dir que volia... En principi havia pensat amb algú com el Luis del Olmo per fer el paper i tal, però que vaig dir, hòstia, era tot molt complicat, i va dir, per què no ho fas tu? I li vaig dir, David, pues, cap problema, jo t'ho faig sense cap problema.
1: O sigui, anava en plan Bruce Willis, no?
5: No, em pensava, dic, hòstia, aviam què voldrà. I llavors, quan vaig allà, em va dir, quan vaig anar a fer-me les proves de vestuari i tot, em va dir, mira, et fotrem un perruquí. I dic, me jodes, David.
1: Et fotrem la
0: perruquí. Joder, que tinc un gat xec, collons.
5: Un gat, no, hòstia, no.
1: És que sembla un gat.
5: No, és que és un gat, tio. Mira, pròpia.
2: Penso buscar, només sortir.
5: David, no. I llavors em va dir una cosa, em diu, el dia que vinguis a rodar, vine amb la barba molt curta, molt curta. I jo vaig dir, a sobre que em foten el gat. Barba curta, no. Jo no me la trec, aquesta barba, vamos, ni de conya. I arribo allà, i el David, estaven ja parant el rodatge, i ve el David i diu, barba larga. Diu, bueno, no, tampoc no passa nada. Diu, no, diu, hazme un favor. Sacar-li la barba.
2: Hòstia.
5: No, a mi no me sacaràs la barba. Em vaig treure la barba. I vaig sense barba i amb perruquí. O sigui, és la degradació de l'ésser humà.
1: És molt amic teu, oi?
5: Amb el David, Tinc molt bona relació amb el David Turebe, sí. No, no, i si el David Turebe és igual, és el director diu, jo exigències del guió.
1: Ja.
5: Si em diu, surten pilotes, exigències del guió.
2: Estic d'acord, que millora.
1: Fas l'última, no?
5: No, fatal. Tu manes.
1: Sí? Vale. Bueno, dilluns va acabar la sèrie Thor, de Carles Porta, una sèrie que li ha fotut en l'aire anys i anys de feina al foraster de Quim Masferrer, en aquell intent forçadíssim d'ensenyar la part més amable i tendra de la vida rural. Sí, sí. Andreu Joanola, setmana passada, feia un tuit que deia tot el que fa Carles Porta no ho hauria de fer la policia?
5: Hòstia, és una gran pregunta, aquesta.
1: És boníssima, tu què opines?
5: La pregunta és molt bona. Sí, però...
1: És que la policia, tio, queda com molt malament.
5: En alguns casos, sí. En el cas de Thor, per exemple...
1: Hi ha crims, és bestial, també.
2: La majoria.
5: Sí. Bueno, és el paper que li tocaria fer a la policia, sí, efectivament. No puc dir res més que això, sisplau.
1: Bueno, aquesta setmana, i aprofitant la pregunta que es feia l'Andreu, com a mínim a Twitter i contra tot pronòstic, Mbappé, Manel Vidal i jo hem fet la feina de la CUP. Què opines de les paraules d'Mbappé sobre l'ultradreta i què opines de les d'Unai Simón i què opines de l'exèrcit de Twitter que té Aliança Catalana?
5: Vale, anem a pams.
1: Sí, vés a pams.
5: Anem a pams. La primera, lo de l'Mbappé em fa una enveja bestial.
0: Ara ens ha de caure bé.
5: Sí, és bestial perquè ara hi ha molta gent a Madrid que el menysprea. I, en canvi, a Catalunya l'admirem. O sigui, és una cosa que... això del Barça és un porro
1: no
5: permanent.
1: No sé qui deia. O sigui, a Mbappé li han fet... aquell discurs se'l creu.
5: Perdona, Mbappé. És que el va fer Dembélé.
0: Sí.
1: Ja, bueno, ja.
5: És que el va fer Dembélé, que pensaven que era un tio que només sabia menjar croissants de xocolata i no feia res més a la vida. I en canvi, aquest discurs el fa Dembélé abans que Mbappé.
0: Sí, però hòstia, el de Kylian és amb una plom.
2: De nois, nois, una cosa. És evident que Dembélé i Mbappé fan aquest discurs, no?
0: Sí, sí, bueno. Però, bueno, però hòstia, però s'ha de saber què fer.
2: Però bueno, ja s'ha de saber què fer.
1: No, no,
2: però
1: que, però jo el que he dit és que se'l creuen.
2: Sí.
5: També dic que Mbappé, home, Marc, que Mbappé com, va fotre un sopar amb els ultras del PSG, abans de marxar.
2: Per mi em sorprendria més que el fes Giroud.
0: Però Neymar recolza Bolsonaro, per exemple.
1: I Ronaldinho.
2: Carles, que no estem parlant d'això, que estem parlant d'ultradreta i racisme. Tu dius Mbappé i a Dembélé?
0: Home, i Neymar també és de color i recolza Bolsonaro, que és d'ultradreta i

0: el Guardiola truca a la ràdio i diu: vull entrar per explicar que estic fins als pebrots que peguin a la meva gent. Això és involucració com a ciutadà.
1: Sí, com a persona.
0: Per tant, molt
1: sí,
0: a favor de Mbappé. I això que digui, no, nosaltres no opinamos. O Itàlia, que digui, la federació italiana digui, vosaltres no opineu de política.
1: I que és això de que, Oscar, d'una professió, només puguis parlar d'aquella professió. Va haver una camarera a Twitter que deia, jo soy camarera, que sí, solo puedo hablar de cubata.
0: També tinc una altra cosa. Hem d'acceptar també una altra cosa. Hem d'acceptar que surti gent dient el que no ens agrada.
1: Sí,
0: ho dic perquè si Jordi Alba un dia diu el que segurament pensava, que no ho sé, que segurament pensava, que és que ell estava en contra de la independència de Catalunya, que votaria Ciutadans,
1: molt
0: que
1: possible,
0: no ho sé, però podria ser, en lloc de dir aquest tio no pot estar al Barça per no sé què, no sé quantos, que acceptessin també que té el dret a opinar d'aquesta manera.
2: Val, però l'exemple que heu ficat amb Unai Simón, creieu que Lamine Yamal i Nico Williams dirien el mateix?
0: No ho sé, només sé que l'any 70, només sé que els anys 70, només sé que els anys 70, Chou Puigdemont, a Versalles, es va presentar al Camp Nou amb una icurrinya quan encara s'estava acabant, era el tardofranquisme. Hòstia.
2: Però parlo que en un tema d'ultradreta i contra gent de color, normalment, doncs a mi no em desquadra que tant Mbappé com Dembélé diguin
0: vas a cavall perdedor, eh? Sí, vas a cavall perdedor, eh?
1: Sí, però no ho havia vist mai. I amb la ploma aquell, que és un discurs que el tio no li van donar
0: no.
3: Jo crec que Macron ha parlat tantes vegades a mi per convèncer el que és PSG que ha dit, doncs acabaré sent president de França. Escolteu, nois, anem a fer...
1: No, faig una molt ràpida, el teu competidor directe Jordi és Catalunya Ràdio i has hagut de competir amb Mònica Terribas i Laura Rossell i has guanyat les dues vegades i les dues col·laboren al teu programa. Quan calcules que trigarà Ricard Ostrell a encarregar-se del diàling més o menys, No, pots dir un número i ja està.
0: Jo crec que encara durarà uns quants anys.
1: Sí?
0: Per cert, no he contestat a la pregunta última que m'has fet abans. Però és igual, salta.
3: No, està bé. Què opines de l'exèrcit de Catalunya?
1: Sí, sisplau, gràcies.
0: Del tema del Twitter?
1: Sí.
0: Jo crec que hi ha una notícia molt preocupant per Twitter. Bueno. Primer que la porta Elon Musk. Sí. I aquesta és la més preocupant de totes, és a dir, estem en mans d'una ultradretà, d'un perill públic.
3: El més
0: perillós de tot plegat és que TikTok ja ha avançat a Twitter com a mitjà on s'informa més la gent.
1: Sí.
0: Per tant, això és un problema per Twitter. I després un altre. No cal. És a dir, hi ha moltes vegades que no calen. És a dir, per molt soroll que facis... O sigui, es mou molt bé la ultradreta a les xarxes. Es mou molt bé.
1: I va molt junta, bueno, com
0: sí,
1: en tot
0: va,
1: en
0: sí,
1: general.
0: I va, llavors, bueno, doncs ja arribarà el dia que hagi de parlar amb ella.
1: Vale.
3: Anem acabant el programa, ara sí, amb la secció de l'Alex sobre concurset. Un concurset.
1: Sí, un concurset molt
2: ràpid. Vinga, va. Benvingudes i benvinguts a Qui dia passa, any empeny. Avui, aprofitant que tenim un convidat de luxe que dia a dia ens informa de les notícies que han estat passant, succeint el nostre dia. Bueno, des del meteorit que va exterminar els dinosaures, pràcticament.
1: Molts
2: no?
1: anys,
2: eh? Sí. Anirem empenyent les notícies dels darrers anys i els nostres participants hauran d'ubicar-les cronològicament.
0: Hòstia, això és un drama, eh?
1: No, home, en principi has de guanyar tu, això.
0: No. Ui,
3: ho hem fet perquè guanyis tu.
0: O sigui, hauria de venir Jordi Pujol.
2: Ferran, tira-li, va.
0: Perquè té memòria.
2: És molt senzill, comencem com sempre, vale? Jo ara dono una notícia.
0: Sí?
2: I sempre el nostre convidat comença. I tots heu de dir la data.
0: Hòstia.
2: No, la data.
0: L'any.
2: Espera, no, és molt més senzill el joc. L'any. Un cop... sapiguem qui ha guanyat, després ja hem de dir abans o després de l'any anterior.
3: Comencem,
2: ho farem molt fàcil. Sí.
0: Convenció?
2: Sí, Catalunya prohibeix els toros. Les has anat explicant tu, si no guanyes...
0: Sí, bueno, però clar, fa 17 anys que ho explico això. Doncs devia ser això, cap al 20? No, abans. Jo vaig començar l'any 2007, per tant això podia ser l'any 2015?
2: Era?
3: 2012?
1: Jo em basaré en
3: la seva lletra.
1: 2014.
2: Doncs és el 2010 i guanya Carles Café el primer punt.
3: Ara.
2: Vale, ara anem corrent, ara vas tu.
0: Va bé.
2: Has de dir, abans o després d'ell?
1: Del 2010.
2: Del 2010, sempre de la data.
0: Si era abans del 2010 o després?
2: O després, sí.
0: D'acord.
2: Fernando Simón s'ofega amb una ametlla.
0: Després. Després.
4: El problema es que me he comido una almendra justo antes.
3: Los míos
4: me he comido una almendra justo antes.
2: Es de lo millor del Covid, digamos. Sí, sí. Vale, Marc, estem al...
3: 1-1.
1: 2020, és això?
2: Estem al 2020.
0: Cachondo el Fernando Simón.
2: Sí,
3: no? Ja té pinta de sobretaula.
2: Estem al 2020.
1: Vale.

0: l'Ascending de Notre Dame.
1: Hòstia, pues està a prop, eh? No, és abans.
0: Correcte, 2019, Incendi en Notre Dame.
2: Triple empat, triple empat, eh?
1: És molt, jo sóc
2: ens hem preparat, hem estudiat, eh? Venia el Jordi, perquè l'altre dia a Girona.
0: Seguim parlant de foc, vale, Carles? Rosa Peral fa una barbacoa amb el seu ex i també Mosso d'Esquadra, Pedro Rodríguez.
2: Uau, jo crec que...
0: Fuego.
2: És que no ha seguit aquesta història abans.
0: És que m'encanta la cançó.
2: Abans, del 2019. Sí.
0: Molt bé, Carles, punt per tu, 2017.
1: Sí, sí,
0: aquesta era difícil perquè es va posar de moda després.
2: Clar, no?
1: Sí. Bueno, de fet està de moda ara, eh?
0: Sí, exacte. Vinga, pel Jordi. Acollida de refugiats. En el context de la crisi de refugiats siriana, Catalunya va rebre diversos grups de refugiats destacant-se per la seva política d'acollida i integració. Mm. Estem al 2017. Quan va passar això?
3: Uau. Jo crec que això és abans. No. Espera, 2017, espera, 1 d'octubre és 2017. Per tant, això va ser una manifestació tremenda que jo crec que, hòstia, bona pregunta aquesta.
0: Jordi, després. És abans, no, abans? És abans, anaves bé, anaves bé.
3: El 14?
0: Bé. Sí, el 15.
3: El 15.
0: Ja, anaves bé, perfecte, punt pel Jordi.
2: 2-2-1.
1: Sí,
0: però bueno, perquè li té un cor, que competitiu.
1: Ja,
0: no, anaves bé. Era abans, 2015, sí.
1: 2015,
0: bueno, has dit 2014, imagina't.
1: Va, vinga, la primera, estem al 2015, la primera Champions del Barça.
2: No, l'última.
0: Premi Nobel de Química a un científic català, el científic de Sabadell, Joan Francesc Buscà, va rebre el Premi Nobel de Química per les seves investigacions en el camp de la biotecnologia.
1: Home, Víctor, m'agassava.
0: Bueno, un Premi Nobel català, Marc.
1: Sí, sí. Estem 2015.
0: Això ho va explicar perfectament
1: el
0: seu dia.
1: 2015 o 2014?
0: Estem al 2015.
3: 15.
0: Abans o després?
2: Vinga, va.
1: Això és després.
2: Pito, pito.
1: Això és després, sí. Ens vam posar les piles a partir del 2015.
0: 2017, punt pel Marc, tio. Ei, ja esteu a tot, tio.
1: Home, me'n vaig a la ruleta, però al Hard Rock volant.
0: 2017 estem, vale, nois? Carles, et toca. Mor Fidel Castro.
4: Viva el comunismo! Patria o muerte! Meta de Jim!
0: Que ja estan enganxadetes, eh?
2: Jo diria que... Uau, que bona. Jo diria que abans.
0: Un any abans, 2016, sí. Carles, punt per tu.
3: Hauria dit abans jo, fins i tot, del 16.
2: Sí, jo sabia que estava allà.
0: Ei, estem molt bé, nois, eh?
2: No, hem estudiat, home, el Jordi.
0: Renúncia del papa Benet XVI.
5: X, V, Palito.
1: Això també és un moment bastant guapo, eh?
0: Gràcies, tècnic. Ferran.
3: 2016...
0: Estem al 2016, quan renuncia el papa Benet?
3: Papa Benet 16, renuncia... Ah, renuncia...
0: Sí, perquè és històric el tema... Pensa, jo vaig parlar...
1: És Ratzinger, aquest?
0: No, el relleva Ratzinger, però...
3: No, Benet XVI és Ratzinger.
2: Sí, és Ratzinger.
3: Benet XVI és Ratzinger.
0: Ai, sí, perdona. Ve
2: de Joan Pablo.
0: Sí.
2: Pau.
3: En quin any estem? 2016.
0: Estem al 2016, abans o després.
3: 2016.
0: Ho dic que és heavy perquè crec que hi ha hagut molt poques renúncies o va ser la primera.
3: Doncs jo crec que deu ser abans, però molt poc abans, eh?
0: 2013, a punt pel Jordi.
2: Nice. Necessitem que algú caigui ja, eh?
1: Sí, jo.
0: No, aquesta al Marc fàcil. Detenció de Carles Puigdemont a Alemanya.
1: Sí. Home, després, tio.
0: Fiat fàcil. Sí, és que, Marc, saps que tinc devoció per tu.
1: És
0: el som de la policia. Que bona, perdó.
2: Triple empat, a 3.
0: Elecció de Donald Trump com a president dels Estats Units.
3: Estem a quin any, ara?
0: Estem al 2018, amb tu.
1: Ah, sí, clar,
2: David. Vale.
1: No, jo venia a la 13, perdó.
2: Doncs a 2018, mira, ara hi haurà 2022, Biden surt al 19, jo diria, perquè ara aviat s'està fent la cursa electoral, ens anem al 2024.
0: Està fent càlculs, el Jordi.
2: Surt elegit president dels Estats Units? Sí. És la pregunta, i estem al 2018.
0: No t'ho torno a dir, Carles.
2: No, abans. Sí.
0: 2016, punt pel Carles.
1: Tots els llibres.
0: Estem al 2016.
2: Sí, clar.
0: Xavier Novell, bisbe de Solsona, deixa el càrrec perquè té una relació amb Sílvia Caballol, que és una escriptora de novel·les eròtiques satàniques.
3: Ai, no vaig jo? Sí. Després.
0: Evidentment, 2021.
3: Després.
0: 2021. I vaig a ficar dates, eh? 5 del 9 del 2021. Marc, la següent per tu. Ronald Koeman és destituït del Barça.
1: Estem al 21.
0: Estem al 5 del 9 del 20.
2: A la punxa, tio.
0: Està molt apretada la cosa.
1: 5 del 9.
6: Ya entiendo que es un tema muy interesante para vosotros, pero yo no me mojo en ese sentido.
0: Després, és un mes després, és completa la cosa.
1: Ai, ja ho he fet perquè es traies la frase. La
0: després, hi ha un tio que el tenim ja fora de combat i ara falta Carles Capella. Estem al 2021.
1: Qui falli per i l'altre guanya, no?
0: No, no, queda només una i és pel Carles.
2: Ah, només puc guanyar jo. Hosti, això està bé. Digue'm.
0: Clar, perquè és el bo d'encertar la primera.
2: Clar, exacte.
7: Estem al 21?
0: Què? Estem al 21. Piquito de Rubiales.
2: No, home.
1: Això va ser el 70, tio.
0: Carles, és perquè siguis tu el seu successor. Sí, no hagi de ser un altre.
2: Això després. Rubi, tranquilito.
0: Resposta correcta, 2023.
2: Ara sí, ens anem a l'última secció del programa.
8: Y yo le dije, un piquito, y ella me dijo, vale.
9: Vivir el presente, como si fuera el último día, Bueno, pues yo por si acaso me voy a ir a fumar un chino a toda hostia, por si mañana no lo puedo hacer.
2: Vinga, última secció d'aquesta temporada amb el Jordi Basté. Jordi, 7 mots, definim el primer que et vingui al cap. Un sintagma, vale. Una paraula, el primer que et vingui, d'acord? Anem al primer, amnistia.
10: Necessària.
2: Catalunya.
10: Triomfant.
2: Fer l'amor, follar.
1: No conozco.
2: Triomfant, també.
10: Ciència-ficció.
7: No necessitat, una obligació.
2: Karaoke Cheers, de Madrid.
7: Com?
2: Karaoke Cheers, de Madrid.
1: Cheers.
2: Et sona?
7: No.
2: Em sona que hi havies anat a fer alguna...
7: Karaoke Cheers?
2: Sí, a Huertas. A Huertas, calla Huertas. No. Em consta que havies anat a fer alguna parranda.
0: Ui, allà... no vol explicar,
7: Hòstia.
2: Alguna informació se m'ha
7: acordat. Bueno, però és que hi ha vegades que no me'n recordo on he anat.
1: Canvia la movida madrilenya.
2: Movida madrilenya?
7: No, movida madrilenya hi havia... Bueno, la Via Làctea.
2: Uf, Via Làctea. Toni Clapés?
7: Un geni.
1: Ell què va dir de tu? És que ahir li vam preguntar per tu.
2: Sí, farem un...
1: Sí, ja farem algun vídeo.
2: Si parla bé del Jordi.
7: Sí, però...
2: Hansi Flick.
7: Un desconegut.
2: I la Riota?
0: Un desconegut.
7: El futur.
2: Esperem que així sigui. Ara sí, moltíssimes gràcies,
7: no,
2: Jordi,
7: per favor,
2: per estar amb nosaltres. Tornaries?
7: Sí, evidentment.
2: Tornarem, sí, farem una segona. Veu. Una segona, a més, amb el, centrem també el Carles aquí, sí, que avui ha vingut
7: per parlar de restaurants amb el Carles.
2: Per parlar de restaurants ni un dia a casa. Gràcies, companys, gràcies a Ferran, a tots els que ens escolten, i si
7: tornem?
2: De ens veiem l'any que ve. Tornem?
11: Pots baixar la música?
2: Sí. Tomás Roncero va aparèixer en una pantalla perquè estava a Madrid i no va poder venir, vale? A través d'un contacte, i vam dir, escolta, hem d'explotar el Tomás persona. No anem a parlar del Madrid i de futbol, anem a parlar del Tomás persona. I la primera pregunta va ser: què tal, Tomás? Com estàs? I va dir: Madrid està radiant, el sol il·lumina el Bernabéu. Llavors, cada pregunta que li feia...
1: Que li preguntés i li deia, hòstia, com t'agrada anar a dormir en pijama o sempre com mi pijama del Madrid?
0: No, és que jo li vaig fer la pregunta dels mitjons i va dir, a veure, si hi ha algunes mitxetes del Madrid, i dic, en sèrio?
7: Tu no sabes que Tomás Roncero no era així?
1: Ja.
7: Jo he viatjat amb Tomás Roncero quan feia bàsquet.
2: Sí, feia bàsquet,
7: però no era
1: és
7: un
1: com
7: malalt.
1: El Ciro, no, també? Que...
7: Sí, el que passa que el Ciro és, diguem-ho, més el Ciro és un tio collonut.
1: Sí,
7: el Tomás també, eh?
1: El Ciro és comunista.
7: El que el Tomás ha arribat un moment que ja dius hòstia, ja és un personatge.
0: Amb el fil que ha donat ell, també donar les gràcies i un aplaudiment a tots els convidats que han vingut.
2: I els convidats i al Jordi. I ens veiem l'any que ve si gent com ell ens vol acompanyar.
7: Efectivament.
2: Visca la Riota, visca la ràdio. Jordi.
12: La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Hola, sóc l'Edgar i benvinguts al setè programa de Males Companyies.

Avui veurem la vida de Hu i al llarg del programa descobrirem la seva cara oculta, perquè totes les coses bones ja estan dites i ara toca parlar de les més fosques per entendre que realment van ser unes males companyies.

Abans de convertir-se en una de les bandes més explosives de la història del rock, The Who eren quatre joves del barri endonec de Shepherd's Bush, que encara no imaginaven fins a on arribarien. Roger Deletrey era el més decidit. Va deixar l'escola després de ser expulsat per mala conducta i va començar a treballar com a xapista, però el seu objectiu era clar, muntar una banda de rock. El primer grup es deia The Detours. Roger tocava la guitarra i cantava, però aviat va reclutar un vell amic de l'escola, John Entwistle. John era tot el contrari, tímid, reservat i obsessionat per la música. Es passava hores practicant amb el baix i era capaç de construir o modificar els seus propis instruments. John, al seu torn, va proposar incorporar un company de classe amb qui tocava una altra banda, The Confederates. Es deia Pete Townshend, estudiava belles arts i estava fascinat pel rock and roll americà i tenia una mentalitat molt més creativa que la resta. Aquell trio encara no ho sabia, però acabava de formar el nucli The Who. L'últim en arribar seria Keith Moon, i la seva entrada és una de les anècdotes més famoses del rock. Un dia es va presentar en un concert de The Tours, va esperar que acabessin una cançó i li va dir al grup que el bateria era massa dolent i que després de pujar a l'escenari es va asseure rere de la bateria i va començar a tocar amb una energia descomunal. Fins i tot va trencar un dels timbals durant la improvisada audició. Lluny de fer-los enfadar, aquell caos els va convèncer de que havien trobat el bateria perfecte. Poc després van descobrir que ja existia un altre grup anomenat The Detours i es van veure obligats a buscar un nou nom. Després de diverses propostes van escollir The Who, un nom tan senzill que molts promotors pensaven que era una broma quan el sentien per primera vegada. Sense saber-ho, aquells quatre joves acabaven de posar la primera pedra en una de les bandes més influents de la història del rock.

amb Keith Moon a la bateria, The Who va canviar completament. Ja no sonàvem com una banda de rhythm and blues més. Keith tocava sense seguir les normes, omplia totes les cançons de cops impossibles i compartia cada concert en una explosió d'energia. Pete Townshend diria anys més tard que no semblava que Keith acompanyés a la banda, semblava que intentés fer-la descarrilar. Durant una temporada van adoptar el nom de The High Numbers per acostar-se una mica al moviment mod, que començava a dominar els carrers de Londres. Vestien amb elegància, cantaven sobre la vida dels joves modes i van publicar el senzill amb The Face. El disc va ser un fracàs, però aquella estètica acabaria convertint-se en una part essencial de la identitat del grup.

La seva sort va canviar quan van conèixer els managers Keith Lambert i Chris Stamp. Els dos van veure alguna cosa especial en aquella banda caòtica i els van conversar de recuperar el nom de The Who. Després, li van donar molta més llibertat a Pete Townshend per escriure les cançons, una decisió que marcaria el futur del grup. El primer gran èxit que va arribar amb I Can Explain. La gravació té una curiositat poc coneguda. Jimmy Page, de Led Zeppelin, hi va participar tocant la guitarra rítmica per reforçar el so. Tot i això, la cançó ja deixava clar que The Who començàvem a trobar una personalitat pròpia. Aquesta que està sonant és aquesta cançó, I Can Explain. Va ser també en aquella època quan va néixer una de les seves imatges més mítiques. Durant un concert, Pete Townshend va colpejar accidentalment el màstil de la guitarra contra el sostre de l'escenari. Ja em dius tu com ho fa. En veure que l'instrument havia quedat malmès, el va acabar destrossant davant del públic. La reacció dels espectadors va ser tan entusiasta que van decidir repetir-ho en altres concerts.

Keith Moon no va trigar a ensumar-se a l'espectacle. Si Pete trencava la guitarra, ell responia llançant els plats, tombant els timbals o destrossant la bateria. Cada concert era diferent, perquè ningú sabia què acabaria volant pels aires. El problema era que moltes nits es costava més reparar o substituir els instruments dels que acabaven de cobrar per actuar. Aquell caos escènic, combinat amb la publicació de My Generation, l'àlbum d'aquesta cançó, el 1975, va convertir a The Who en la banda més salvatge de la nova escena britànica. Mentre altres grups intentaven semblar elegants, ells representaven la ràbia, la rebel·lia i la sensació de que qualsevol cosa podia passar, i això només era el principi. Si Pete Townshend era el cervell de The Who, Keith Moon n'era l'ànima salvatge. Amb només 20 anys, ja s'havia guanyat la fama de ser el bateria més boig del rock, no només per la seva manera de tocar, sinó perquè semblava incapaç de portar una vida normal. Per a ell, qualsevol situació era una oportunitat de fer-ne una broma, encara que acabés costant milers de lliures. Els hotels es van convertir en el seu escenari preferit. Keith destrossava habitacions, llançava televisors per la finestra, buidava extintors pels passadissos i, segons moltes històries de l'època, fins i tot feia servir petits explosius per rebentar lavabos. Algunes anècdotes s'han exagerat amb els anys, però la realitat és que la banda va ser expulsada de nombrosos hotels i, en molts altres, els exigien pagar una fiança abans de donar-los una habitació. La llegenda més famosa és la del Rolls Royce dintre d'una piscina. Durant dècades s'ha explicat que Keith va conduir el seu cotxe fins a una piscina després d'una festa. Avui, la majoria d'historiadors coincideixen que probablement mai va passar exactament així. Però la història es va fer tan popular que va acabar formant una part del mite de Keith Moon. El més curiós és que moltes de les coses que sí que va fer eren gairebé igual d'increïbles. Tot aquell caos desapareixia quan seia rere de la bateria. Keith no tocava marcant el ritme com feien la majoria de bateries. Convertia l'instrument en una veu més de la banda, omplia cada espai amb redobles impossibles i obligava a la resta del grup a tocar el límit. Molts músics asseguren que copiar les seves cançons és molt difícil del que sembla. La seva personalitat també generava tensions. Roger Daltrey intentava posar una mica d'ordre dintre el grup, mentre Keith vivia com si cada dia fos una festa. Pete Townshend explicaria moltes vegades que era desesperant treballar amb ell, perquè també reconeixia que aquella bogeria de The Who mai haurien estat la mateixa banda. Keith Moon s'havia convertit en una autèntica estrella del rock, però també en el símbol d'una manera de viure que semblava no tindre límits. El problema és que, tard o l'hora, tots els excessos acabarien passant factura i, mentre The Who començaven a conquerir el món, ningú imaginava el preu que acabarien pagant per aquell estil de vida.

De fet, una cosa que m'agradaria dir és que en la mateixa època, el 65, quan acabaven de treure My Generation, els Beatles també acabaven de treure àlbum. Vull dir, imagineu-vos els dos costats que hi havien a l'escena britànica, tindre el The Beatles, The Who, els Rolling, tot allà barallat, hauria de ser una època bastant interessant d'escoltar. L'any 1965 va acabar demostrant que My Generation no havia estat un cop de sort. La cançó es va convertir en un himne immediat de la joventut britànica. Aquell famós verb, Hope, Hope I Die Before I Get Old, es va escandalitzar una part dels adults, que el va interpretar gairebé com una declaració de guerra. Curiosament, Pete Townshend sempre va explicar que la frase parlava de perdre l'esperit jove, no de morir literalment. Però el malentès ja estava servit i a The Who els anava perfecte perquè la gent parlés d'ells. La cançó també tenia un altre element que la feia única. La tartamudesa de Roger Dudley durant anys es va dir que era una burla als joves que prenien amfetamines, però Pete va explicar diverses vegades que també estava inspirada en la dificultat que molts adolescents tenien per expressar-se davant d'una societat que no els escoltava. Sigui com sigui, aquell començament es va convertir en una de les més reconeixibles de la història del rock. L'èxit els va obrir les portes de gires cada vegada més importants. Però, mentre la resta del grup aprofitaven els diners per comprar cases o cotxes, The Who continuaven gastant una bona part del pressupost trencant instruments.

Pete Townshend s'havia convertit en la destrucció en una mena de ritual. Ja no era un accident ni una improvisació. El públic esperava aquell moment tant com les cançons. De fet, hi havia nits en les que els aplaudiments més forts arribaven quan començaven a destrossar l'escenari. John Edwisle, en canvi, contemplava l'espectacle amb una tranquil·litat absoluta. Mentre al seu costat volaven guitarres, plats i amplificadors, ell continuava tocant fins a l'última nota sense moure pràcticament ni un múscul. La diferència era tan gran que molts fans feien una broma dient que semblava una estàtua envoltada d'un terratrèmol. Keith Moon, evidentment, intentava superar a Pete cada nit. Si Pete trencava una guitarra, Keith intentava destruir tota la bateria. De vegades acabava llançant els timbals sobre el públic o fent caure els plats abans de que acabés l'última cançó. Algunes sales van començar a exigir dipòsits econòmics abans dels concerts perquè sabien que alguna cosa acabaria fet a miques. Mentrestant, Pete Townshend continuava escrivint sense parar. El 1965 va arribar a Quick One, el primer disc on es començava a veure clarament la seva ambició. Entre les cançons hi destacava A Quick One While He's Away, una peça gairebé 10 minuts que molts consideraven la primera llavor del que després serien òperes rock.

Aquesta composició va néixer gairebé per necessitat. La banda no tenia prou material per omplir el disc, així que Pete va decidir unir diverses petites cançons en una sola història. Sense adonar-se, acabava de descobrir una fórmula que canviaria per sempre la seva carrera. Durant aquesta època també va començar una petita rivalitat amb els Beatles. Pete admirava profundament a John Lennon i Paul McCartney, però també estava obsessionat per demostrar que The Who podien ser igual d'ambiciosos. Cada nou disc dels Beatles semblava obligar-los a pensar encara en més gran.

L'any següent van publicar The Who Sell Out, probablement un dels discos més originals de la dècada. Estava plantejat com si fos una emissió d'una ràdio pirata britànica. Entre cançó i cançó apareixien anuncis ficticis de desodorants, mongetes en conserva o cremes facials. Avui pot semblar normal, però el 67 era una idea completament revolucionària. Hi havia un motiu rere d'aquell concepte. Les ràdios oficials britàniques dedicaven molt poc espai al rock, així que molts joves escoltaven emissores pirates instal·lades als vaixells al mar del nord. The Who va voler retre homenatge a aquelles emissores que havien apostat per la seva música quan gairebé ningú més ho feia. De fet, l'altre dia vaig veure una pel·li que va d'això, que es diu Ràdio Encubierta, està a Prime Video, que parla d'això, d'un vaixell que està al mar i retransmeten música, i la veritat és que a mi em va agradar molt.

have a remedy. Però, mentre la creativitat de Pete no deixava a queixa, els problemes interns també augmentaven. Roger Dudley i Keith Moon discutien constantment. Roger intentava mantenir una certa disciplina, mentre Keith vivia com si cada dia fos una festa. Pete, per la seva banda, començava a sentir el pes del seu principal, de ser el principal compositor. Cada vegada tenia més por de no estar a l'altura. Els diners tampoc solucionaven res. Tot i que el grup començava a vendre molts discos, continuaven arrossegant contractes desfavorables signats a l'inici. Bona part dels beneficis apareixien en mans de representants, impostos o despeses de les gires. I, és clar, també en guitarres noves i bateries de recanvi.

Al final dels anys 60, The Who ja era una de les bandes de les grans bandes britàniques. Compartien cartells amb The Beatles, els Rolling Stones, Cream o Jimi Hendrix. Precisament amb Hendrix mantenien una rivalitat molt curiosa. Els dos grups coincidien sovint als festivals i tots dos acabaven en concerts destruint els instruments. Durant anys s'ha discutit qui va començar primer. Pete defensa que The Who, ja ho feien abans. Hendrix responia que la diferència amb ell era que ell cremava la guitarra i Pete només la trencava. Tots dos s'ho preien amb humor, però aquella competició ajudava a convertir cada actuació en un espectacle encara més extravagant. Malgrat tot aquell èxit, Pete Townshend tenia la sensació de que The Who encara no hi havien fet l'obra definitiva. Volia crear alguna cosa que demostrés que el rock podia explicar històries tan complexes com una òpera o una pel·lícula. Mentre pensaven en una bogeria, ell, en canvi, ja tenia una idea rondant-li el cap.

aquella idea parlava d'un nen sord, mut i sec, que es convertiria en campió de pinball. Es deia Tommy i estava a punt de canviar per sempre la història de The Who i la del rock.

A final dels anys 60, The Who ja era una de les bandes més espectaculars en directe. Venien discos, omplien sales i tothom parlava dels seus concerts. Però Pete tenia la sensació que això no era suficient. Ell volia demostrar que el rock podria ser molt més que cançons de 3 minuts. Estava convençut que podia explicar una història llarga amb personatges, emocions i un fil conductor. Una idea que, en aquell moment, semblava completament impossible.

La inspiració li va arribar per diversos camins. D'una banda, la seva fascinació per les òperes i els musicals. D'una altra, les converses amb el seu mentor espiritual, Meher Baba, un místic indi que va influir profundament en la seva manera de veure el món. Pete, fins i tot, va arribar a portar una insígnia amb la cara de Meher Baba, enganxada a la guitarra. Molts fans no entenien el que significava aquell rostre, però ell deia que li recordava que havia d'intentar ser millor persona. Una afirmació curiosa, tenint en compte que cada nit acabava destrossant el mateix instrument. Poc a poc, es va començar a escriure una història sobre un nen que, després d'un trauma infantil, quedava sord, muc i sec davant del món. Tot i les seves limitacions, acabaria convertint-se en un prodigi jugant al pinball. Aquella història es convertiria en Tommy.

Quan Pete va presentar la idea a la resta del grup, la reacció va ser de desconcert. Roger Dudley no acabava d'entendre per què la gent voldria escoltar un disc doble explicant la vida d'un nen fictici. Keith Moon directament pensava que tot plegat sonava molt estrany. Kim Lambert, en canvi, va quedar entusiasmat. Portava anys dient que The Who havien de fer alguna cosa que ningú hagués fet abans. Per fi tenien aquella oportunitat. La gravació no va ser gens fàcil. Pete arribava a les cançons pràcticament acabades i exigia molta precisió. Roger començava a sentir que el seu paper dintre del grup es reduïa a posar la veu. Aquella situació va provocar diverses discussions durant les sessions. Keith Moon, com era habitual, també aportava el seu propi caos. Era incapaç d'estar quiet durant les gravacions. Si no estava tocant, feia bromes als tècnics, interrompia les prenses o desapareixia del control per tornar amb alguna ampolla d'alcohol. Malgrat això, quan seia rere la bateria, tot canviava.

Pete explicava que Cave tenia una capacitat gairebé sobrenatural per recordar estructures complicadíssimes sense necessitat d'escriure res. Podria escoltar una cançó d'una vegada, reproduir-la plena de detalls. Roger Dudley també va viure un punt d'inflexió durant aquell disc. Fins aleshores era, sobretot, un gran cantant de rock, però Tommy li exigia interpretar un paper durant més d'una hora. Aquell repte el va convertir gairebé sense adonar-se en un actor. Molts crítics coincidien que va ser el disc que va transformar Roger en un dels millors vocalistes del món. John Entwistle tampoc es va quedar enrere.

va escriure Cousin Kelvin i Fiddle About, dues cançons que descrivien alguns dels abusos que pateix Tommy durant la infància. Encara avui sorprèn la foscor d'aquelles lletres, parlant de violència, maltractaments i abusos infantils amb una naturalitat que probablement generaria una enorme polèmica si es publiquessin avui. Quan Tommy va sortir al mercat al maig del 69, molts periodistes no sabien com definir-ho. Alguns el consideraven una òpera, altres deien que era un musical. Uns quants afirmaven que simplement era una bogeria pretensiosa. Però el públic va reaccionar d'una manera completament diferent. El disc va ser un èxit enorme i va convertir a The Who en estrelles internacionals.

A partir d'aquell moment, ja no eren la banda Trencaguitarres. Ara, també eren un dels grups més ambiciosos del planeta. La gira de Tommy va acabar de consolidar aquesta reputació. En directe, Roger interpretava el personatge amb una intensitat impressionant. Pete girava el braç fent uns dels seus famosos molinets amb la guitarra. Kay semblava posaït darrere de la bateria. I John continuava immòbil. La diferència era tan exagerada que alguns periodistes deien que semblava que si hi hagués tres bandes diferents actuant al mateix escenari. Durant aquella gira també van actuar al festival de Woodstock. No va ser una actuació qualsevol. Van pujar a l'escenari a la matinada, després de moltes hores de retard provocades per la pluja i els problemes logístics. Quan estaven interpretant Pinball Wizard, un activista anomenat A.B. Hoffman va pujar inesperadament a l'escenari per protestar per l'emprosament de John Sinclair.

Pete Townshend, sense pensar-s'ho dos vegades, el va empènyer violentament amb la guitarra mentre li gritava que marxés de l'escenari. Anys més tard, Pete explicaria que no tenia res en contra de la protesta. El que el va enfuriasmar va ser que va interrompre el concert davant de centenars de milers de persones. L'escena va quedar gravada en la història de Woodstock. Molts assistents encara recorden la imatge de Roger Dudley, cantant amb la llum de l'alba il·luminant l'escenari. És una de les fotografies més icòniques de tota la seva carrera. Només uns mesos més tard, també participaria en el festival de l'illa de Wight, davant d'una multitud encara més gran. The Who estaven vivint el millor moment de la seva història, però Pete Townshend també pensava en el següent repte. Si havia aconseguit escriure una òpera rock, ara volia crear una obra encara més gran, un projecte tan ambiciós que gairebé acabaria destruint la banda des de dins.

Després de l'èxit de Tommy, The Who ja no era només una banda de rock. Ara se'ls considerava un grup capaç de crear obres molt més ambicioses que qualsevol dels seus contemporanis. Però Pete Townshend no estava satisfet. En lloc d'aprofitar aquell moment, es va obsessionar amb el nou projecte anomenat Lifehouse, una història de ciència-ficció tan complexa que ni els seus propis companys aconseguien entendre-la. Pete arribava als assajos amb carpetes plenes d'esquemes i parlava durant hores sobre espiritualitat, tecnologia i música. Roger admetria anys després que moltes vegades no tenia ni idea del que Pete intentava explicar. La pressió va acabar superant-lo i Lifehouse es va cancel·lar abans de veure la llum. Tot semblava un fracàs, fins que Pete va decidir rescatar les millors cançons que havia escrit durant aquell procés.

Així va néixer Who's Next, publicat al 1971. El disc incluïa himnes com Baba O'Reilly, Behind Blue Eyes i Won't Get Full Again, la que està sonant de fons. I encara avui està considerat un dels millors àlbums de la història del rock. El crit final de Roger Dudley a I Won't Get Fooled Again es va gravar pràcticament d'una sola prensa i es convertiria en un dels moments més icònics del gènere. El disc també va sorprendre per l'ús de sintetitzadors. Pete Townshend experimentava amb seqüències electròniques quan gairebé cap banda de rock ho feia. Al començament de Baba O'Reilly, que avui tothom reconeix, sonava completament futurista el 1971 i demostrava que The Who no només eren uns salvatges damunt de l'escenari, també estaven innovant musicalment.

mentre el grup triomfava, Keith Moon continuava acumulant històries impossibles. Era capaç de conduir un cotxe de golf pels passadissos d'un pavelló, passar hores fent bromes telefòniques als hotels o gastar fortunes en festes improvisades. Els responsables dels allotjaments ja coneixien perfectament el seu nom i més d'un hotel exigia diners per avançar abans d'acceptar una reserva de The Who.

el 1973 van publicar Quadrophenia, una nova òpera rock inspirada amb el moviment mod que havia vist néixer la banda. El protagonista representava quatre personalitats diferents, inspirades en els quatre membres del grup. Molts fans encara consideren aquest disc com la seva autèntica obra maestra, fins i tot per davant de Tommy. Però rere d'aquell èxit començaven a aparèixer les primeres escarades. Keith Moon bevia cada vegada més, Pete Townshend començava a tindre problemes amb les drogues i Roger Daltley era pràcticament l'únic que intentava mantenir una rutina estable. Des de fora semblaven viure el millor moment de la seva carrera, però la realitat era molt, molt, molt diferent. And I blame you. Els anys següents demostrarien que els excessos que durant tant temps havien semblat divertits ja no eren simples anècdotes. Estaven a punt de convertir-se en un problema molt més seriós i The Who en pagarien un preu molt alt.

si fins aquell moment els excessos de The Who semblaven formar-ne part del seu encant, a partir del 73 van començar a convertir-se en un problema real. La banda continuava omplint estadis i venent milions de discos, però darrere del focus de la situació era cada vegada més complicada. Aquells quatre joves dels anys 60 destrossaven guitarres per divertir-se, ja rondaven la trentena i el cos començava a passar factura. Keith Moon era qui es trobava en la situació més delicada. Durant anys havia convertit l'alcohol en una part més de la seva rutina diària. Bevia pràcticament des que es llevava fins que s'anava a dormir. I això sense comptar les drogues, que també en consumia de manera habitual. El més sorprenent és que molta gent del seu entorn encara ho veia com una excentricitat més del personatge. Ningú imaginava fins a quin punt s'estava destruint. Els concerts començaven a demostrar-ho. Keith seguia sent un bateria extraordinari, però ja no tenia la resistència d'abans. Cada vegada era més habitual veure'l perdre el ritme, oblidar parts de les cançons o actuar o acabar completament esgotat abans del final del concert. Roger explicaria que, durant aquells anys, mai sabien quina versió de Keith pujaria a l'escenari. El cas més famós va tindre lloc al novembre de 1973, durant un concert de Cow Palace, de San Francisco. A mig de l'actuació, Keith es va desplomar darrere de la bateria. Al principi, el públic va pensar que formava part de l'espectacle, però no, havia perdut el coneixement després de barrejar alcohol amb tranquil·lissants. La banda va intentar esperar que es recuperés, però era impossible continuar. Va passar una escena que avui seria inimaginable. Pete es va dirigir al públic i va preguntar si hi havia algun bateria a la sala. Un noi de 19 anys, Scott Halfin, va pujar a l'escenari i va acabar el concert davant de decenes de milers de persones. Aquella nit es va convertir en una petita llegenda del rock. No molts poden dir que van debutar tocant amb The Who davant d'un escenari ple.

Mentrestant, Pete Townshend també començava a perdre el control. L'èxit, la pressió per escriure nous discos i el ritme de les gires el van portar a consumir grans quantitats d'alcohol i cocaïna. Anys més tard, admetria que hi va haver una època en la que pràcticament vivia sota els efectes d'alguna substància. La diferència és que Pete aconseguia amagar-ho molt millor que Keith. Roger, al contrapunt de tot aquell caos, començava entrenant, cuidant la veu, intentant mantenir una certa disciplina. Allò provocava discussions constants. Roger estava convençut que, si la banda seguia aquell ritme de vida, tard o l'hora acabaria passant una desgràcia. Una desgràcia. Malauradament, tenia raó. Fins i tot, John, el membre més tranquil del grup, començava a preocupar-se. Tot i que també bevia i portava una vida a força excessiva, era conscient que Keith havia deixat de controlar la situació. Moltes vegades havia de portar-lo fins l'hotel perquè era incapaç de caminar sol. Aquell altres nits simplement desapareixia durant hores i ningú sabia on era. Durant aquests anys també va arribar a arribar a alguns projectes paral·lels. El 1975 es va estrenar la pel·lícula Tommy, dirigida per Ken Russell. Roger Daltrey interpretava el protagonista, mentre que Keith Moon donava vida al seu excèntric oncle Ernie. Al repartiment hi apareixien noms tan inesperats com Elton John, Tina Turner, Eric Clapton o Jack Nicholson. La pel·lícula va dividir la crítica, però va demostrar fins a quin punt Tommy s'havia convertit en un fenomen cultural.

El 1975 també van publicar The Who by Numbers. Curiosament, és un dels discos més plens, més personals, de Pete Townshend. Les lletres parlaven de frustració, inseguretats i el temor a envellir. Era una cara completament diferent a de la banda explosiva que el públic veia als escenaris. Pete començava a preguntar-se si realment volia continuar vivint aquella vida. Dos anys més tard arribaria Who Are You, el disc que convertiria una de les seves cançons més famoses. Però les sessions de gravació van ser un autèntic malson. Keith Moon estava tan deteriorat físicament que li costava acabar algunes prenses i en diverses ocasions va haver de descansar perquè simplement no tenia forces per continuar tocant. Les diferències amb Keith de finals dels 60 eren enormes.

Tot i això, encara conservava el seu sentit de l'humor. Durant la gravació de la portada de Who Are You, Keith apareix assegut sobre una cadira on es pot llegir la frase Not be taken away, no retirar. Després de la seva mort, molts fans van interpretar aquella imatge com una mena de premonició. En realitat, només era una de les moltes bromes absurdes que tant li agradaven. El problema és que ja no hi havia gaire motius per riure. Keith Moon tenia només 32 anys, però el seu cos estava completament destrossat per anys d'alcohol, drogues i excessos. Els metges li insistien que havia de canviar de vida, però els seus companys també. Ell mateix era conscient que necessitava ajuda i va intentar deixar de beure en diverses ocasions, però cada intent acabava fracassant. The Who encara no ho sabien, però estaven a punt de perdre l'home que havia definit la personalitat des del primer dia. I amb ell també desapareixia una part irrepetible de la història del rock.

El 7 de setembre de 1978, Keith Moon va passar la tarda amb Paul i Linda McCartney. Van sopar junts i després d'anar a veure la pel·lícula The Buddy Holly Story, segons els testimonis, Keith estava especialment tranquil aquella nit. Fins i tot va comentar que volia reprendre la seva carrera i tornar a posar en ordre la seva vida. Ningú podia imaginar que aquelles serien les seves últimes hores. Quan va tornar al seu apartament de Londres, Keith va prendre diverses pastilles de clometeizol, un medicament que li havien receptat per combatre l'alcoholisme. Era un tractament molt agressiu que només s'havia d'utilitzar sobre una supervisió estricta. Durant la nit va patir una sobredosi accidental. L'endemà al matí, la seva parella, Annette Waterlax, el va trobar mort al llit amb només 32 anys. La notícia va deixar completament destrossats els altres tres membres de The Who. Roger va confessar que, durant molt de temps, havia esperat aquella trucada perquè sabia que Keith vivia al límit. Pete, en canvi, es va sentir completament culpable. Durant anys, es va preguntar si la banda havia convertit els excessos de Keith en un espectacle en lloc d'intentar ajudar-lo quan encara hi eren a temps. Malgrat el cop, The Who va decidir continuar. Sabien que substituir Keith Moon era impossible, però també tenien clar que posar fi al grup significava donar la raó a tots aquells que deien que la banda hi havia mort amb ell. Després de moltes proves, van escollir a Kenny Jones, antic bateria de Faces and Small Faces. Era un músic excel·lent, però tenia un estil molt més contingut. Aviat va quedar clar que ningú podia omplir el buit que havia deixat Keith Moon. Quan encara intentaven adaptar-se a aquella nova etapa, va arribar una tragèdia encara més gran. El 3 de desembre de 1979, The Who havien de tocar al Riverfront Coliseum a Cincinnati. Aquell dia no havia seients numerats i milers de persones esperaven l'obertura des de les portes. Quan alguns van sentir les proves de so de la banda, van pensar que el concert havia començat i la multitud va avançar de cop. El resultat va ser una allau humana devastadora. 11 persones van morir asfixiades abans de que el concert comencés i decenes més van resultar ferides. El més dramàtic és que la banda no va saber què havia passat fins després de baixar l'escenari. Les autoritats van decidir no suspendre el concert per evitar que el pànic provoqués encara més víctimes.

Quan Pete va conèixer la notícia, va quedar completament en estat de xoc. Sempre hi havia defensat que els concerts de The Who havien de ser intensos i caòtics, però mai hauria imaginat que aquella energia acabaria provocant una tragèdia d'aquella magnitud. Roger Dudley explicaria anys més tard que aquell dia els va canviar per sempre i que ja mai més tornarien a veure els concerts de la mateixa manera. La desgràcia de Cincinnati va provocar canvis importants en l'organització dels grans concerts als Estats Units. Molts recintes van eliminar les entrades sense seient assignat i es van reforçar les mesures de seguretat per evitar nous allaus humanes. Sense voler-ho, The Who

però aquella sensació de caos absolut havia desaparegut. A més, Pete Townshend travessava una greu crisi personal. L'alcohol i les drogues havien passat factura i la pressió de liderar The Who cada vegada li passava més. Van començar a plantejar-se seriosament si tenia sentit continuar amb una banda que semblava viure constantment del seu passat. Finalment, el 1982, The Who va anunciar una gira de comiat. Oficialment, era el final del grup. Després de gairebé 20 anys d'història, milions de discos venuts i alguns dels concerts més legendaris del rock, semblava que la història de The Who havia arribat al seu final. Però, com passa tantes vegades amb les grans bandes, aquell adéu no seria definitiu.

Quan The Who es va acomiadar el 1982, gairebé tothom va donar de fet que era el final definitiu. Pete estava esgotat, Roger Daltrey volia dedicar-se a la seva carrera en solitari i John continuava gravant discos pel seu compte. Però, com altres bandes mítiques, vam descobrir que separar-se era molt més fàcil que deixar enrere The Who. Durant la dècada dels 80, els retrobaments van ser puntuals. Actuaven en concerts benèfics, aniversaris o esdeveniments especials. El més recordat va ser el Live Aid de 1985. La seva actuació va estar marcada per problemes tècnics. Durant uns minuts gairebé no se'l sentia la veu de Roger, un dels errors més comentats d'aquell festival. Tot i així, el públic els va rebre com si mai s'haguessin marxat. El 1989 van celebrar el 25è aniversari de la banda com una gran gira mundial. Aquesta vegada ja no buscaven reproduir el caos dels anys 70. Buscaven una formació ampliada amb diversos músics, seccions de vent, cors i interpretar peces com Tommy o Quadrophenia. Alguns fans ho van trobar espectaculars. D'altres deien que The Who havia perdut aquella energia salvatge que els feia únics. Mentrestant, Pete intentava allunyar-se dels excessos. Després d'anys de consum d'alcohol i cocaïna, va aconseguir deixar les drogues i començar una nova etapa. Ell mateix explicaria que, si no ho hagués fet, probablement hauria acabat com Keith. Roger Daltrey també s'havia adonat moderant el seu ritme de vida. Mentre que John Entwistle continuava sent un músic brillant, però mantenia una vida marcada pels excessos, especialment amb l'alcohol. Els anys 90 van servir perquè una nova generació descobrís The Who. Moltes bandes de grunge i rock alternatiu, com Pearl Jam o Oasis, els citaven com una influència fonamental, i Pete Townshend va passar de ser una estrella de rock en convertir-se gairebé en una figura de referència pels músics més joves. Però el 2002 va arribar un altre cop dur. Pocs dies abans d'iniciar una gira pels Estats Units, John va ser trobat mort a l'habitació d'un hotel a Las Vegas. Tenia 57 anys. L'autòpsia va determinar que havia patit un atac del cor, agreujat pel consum de cocaïna. The Who tornava a perdre un dels seus membres originals i, novament, els excessos hi havien tingut un paper important. La banda va decidir continuar la gira amb només dos dies després de la seva mort. Va ser una decisió molt discutida. Alguns fans van considerar que era una manera com John hauria volgut que s'actuessin. D'altres van pensar que haurien d'haver cancel·lat tots els concerts. Pete i Roger sempre han defensat que sortir a tocar era la millor manera d'homenatjar-lo.

però la polèmica més gran de la història recent de The Who arribaria un any després, el 2003. Pete va ser investigat per la policia britànica després de que el seu nom aparegués en una operació contra pàgines web amb material d'abús sexual infantil. La notícia va ocupar portades arreu del món i molts van pensar que la carrera de Pete hi havia acabat. Pete va reconèixer que havia accedit a una d'aquestes pàgines, però va assegurar des del primer moment que no havia fet mentre investigava per escriure sobre els abusos infantils, un tema que l'afectava profundament, perquè havia explicat que ell mateix havia patit d'experiències traumàtiques durant la infància. Després de la investigació, la policia no va presentar càrrecs. No es van trobar imatges il·legals al seu ordinador i el cas es va tancar. Tot això, la seva reputació va quedar profundament marcada i encara

avui és una de les controvèrsies més delicades associades amb The Who. A principis del segle XXI, només quedaven Pete i Roger Daltrey dels quatre joves que havien començat aquella aventura pels suburbis de Londres. Keith Moon i John ja no hi eren, però The Who continuaven pujant-se a escenaris. Havien sobreviscut a morts, drogues, accidents, separacions i escàndols. La pregunta ja no era si tornarien a tocar, sinó qui seria, finalment, el seu llegat. I, després de més de 40 anys de carrera, la resposta era evident. The Who havien canviat la història del rock per sempre.

Arribat a aquest punt, és fàcil preguntar-se què hauria passat si Keith Moon hagués aconseguit deixar l'alcohol o si John hagués portat una vida menys excessiva. Potser The Who haurien continuat amb la seva formació original durant dècades, o potser no. El que és més segur és que la seva història no es pot entendre sense els seus èxits, però tampoc sense els seus errors. Musicalment, The Who van canviar les regles del joc. Van ser els primers en convertir els concerts en una mena d'espectacle visual. Quan Pete Townshend destrossava guitarres i Keith feia volar la bateria pels aires, van demostrar que el rock es podia explicar històries llargues i complexes, com Tommy i Quadrophenia. Van experimentar amb sintetitzadors abans que la majoria de bandes s'atrevessin a fer-ho. Sense ells, grans, seria molt difícil entendre grups com Queen, U2, Pearl Jam, Oasis, Green Day o Foo Fighters, que han reconegut en diverses ocasions la influència de The Who.

Però, si avui parléssim de The Who a les xarxes socials, probablement moltes de les seves històries provocarien una allau de polèmiques. Kate Moon destrossant habitacions d'hotels, rebentant lavabos amb explosius o conduint vehicles pels passadissos d'un recinte serien portades durant setmanes. Les baralles entre Roger i Dudley i Pete, els anys de consum de drogues, els problemes amb l'alcohol o la investigació de Pete el 2003 generarien debats constants. The Who pertanyen a una època en la que moltes actituds es romantitzaven. Avui, moltes d'aquestes mateixes conductes serien clarament criticades.

I, de fet, aquesta és una de les grans lliçons de la seva història. Durant els anys es va vendre la idea de que el rock consistia en viure al límit. Com més excessos, més autèntic eres. Keith va convertir en el símbol perfecte d'aquesta filosofia, però també en la demostració més clara de les seves conseqüències. Va morir amb només 32 anys. John Entwistle tampoc va arribar als 60. Pete va reconèixer que va estar molt a prop de seguir el mateix camí i Roger sempre ha dit que veure morir els seus companys li fa entendre que cap èxit compensa destruir la pròpia vida. Malgrat tot, el temps ha estat molt generós amb The Who. Les seves cançons continuen sonant estadis, sèries, pel·lícules i anuncis. Baba O'Reilly, My Generation, Behind Blue Eyes, Pinball Wizard o Won't Get Fooled Again formen part de la història i de la música popular. Noves generacions continuen descobrint-los i molts bateries, guitarristes o cantants segueixen estudiant la seva manera de tocar i actuar.

Avui, Pete Townshend i Roger Dudley continuen mantenint viu el nom de The Who. Evidentment, ja no són aquells joves disposats a destrossar cada guitarra que trobaven pel davant, però continuen omplint recintes i remostrant i demostrant perquè són una de les bandes més importants del segle XX. Cada concert és també un homenatge a Keith Moon i John, dos músics irrepetibles que, amb totes les seves llums i ombres, van ajudar a construir la seva llegenda. I, precisament, això és el que fa tan fascinant la història de The Who. No van ser els herois perfectes, van prendre decisions brillants i d'altres desastroses, van revolucionar el rock, però també van pagar un preu molt alt pels excessos que van viure durant anys. Potser és impossible separar la seva música del seu caos, i potser, justament per això, continuen sent una de les grans males companyies de la història del rock. I fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat aquest viatge per la història del rock, recordeu que encara ens queden moltes més bandes per descobrir, moltes llegendes per desmuntar i moltes històries que, probablement, avui generarien més d'una tempesta a xarxes socials. Jo sóc l'Edgar, això és Males Companyies i ens retrobarem la setmana que ve. Fins aviat.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.

calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris.

estiguis sola o en companyia, gaudeix d'aquestes sessions de música electrònica punxada per DJ Peris aquí a Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents!

nostra festa no t'hi cal entrada ni pagar res. Sintonitza Ràdio Caldes, Escaldens, al 107.8 de la FM.

Com al Vallès no hi ha res, i els caldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Radio Caldes. Molt bona nit.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: La música que t'acompanya. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trofic. Sono spiacente. Perdóname.

0: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.
1: César. César Davis.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dies que vindran.
1: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.